Hem sentit una de les obres del compositor finlandès Eino Juhani Rautavaara, concretament era el quartet de corda número 4, que ens interpretava el Sirius String Quartet.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Amb una cançó de Henry Purcell continua la programació de Catalunya Música d'avui amb la melodia Oh Solitude, My Sweetest Choice, o Solitud, la meva dolça elecció, una cançó catalogada per Zimmerman amb el número 406 i que sentim interpretada pel contratenor Gerard Lesne amb l'acompanyament del conjunt instrumental Il Seminario Musicale.

0: El contratenor Gerald Lesne, amb l'acompanyament d'Il Seminario Musicale, oferia la versió d'aquesta melodia de Henry Purcell, Oh Solitude, My Sweetest Choice, Oh Solitud, la meva dolça elecció.
1: Nocturn.
2: Apo Häkkinen Klave ens interpreta tot seguit l'ordre número 27 en si menor de François Couperin.

Era l'ordre per clave número 27 en si menor de François Couperin que sentíem interpretada pel clavecinista Apo Häkkinen.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar avui la programació de Catalunya Música, us proposem la Missa Criolla d'Ariel Ramírez, en la interpretació de Josep Carreras, tenor solista, dels instrumentistes Ariel Ramírez al clavecí i al piano, Domingo Cura i Jorge Padín a les percussions, Arsenio Zambrano al charango, Lalo Gutiérrez a la guitarra i Raúl Barboza a l'acordió, de la coral Salvet de Laredo i del grup Huancara, dirigits per José Luis Ocejo.

0: Era la missa criolla d'Ariel Ramírez, d'aquesta que sentíem amb el tenor Josep Carreras, la coral Salvé de Laredo i el grupo Huancara, dirigits per José Luis Ocejo.
1: Catalunya Música, Nocturn.
2: Continuarem amb l'obertura tràgica Opus 81 de Johannes Brahms en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Leonard Bernstein.

0: L'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Leonard Bernstein, ens ha interpretat l'obertura tràgica, opus 81, de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que tot seguit ha programat la música de Robert Schumann, concretament el concert per a violoncel i orquestra en la menor, opus 129. El violoncel·lista Misha Majsky l'interpreta amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Viena, que en aquesta gravació del 1985 dirigia Leonard Bernstein.

0: Aquest era el concert per a violoncel i orquestra en la menor, l'opus 129 de Robert Schumann, i l'hem sentit en la interpretació de Misha Maisky, acompanyat de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Leonard Bernstein.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb les tres danses concertants de Xavier Montsalvatge, que ens interpreta l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, dirigida per Carles Coll.

0: Eren les tres danses concertants de Xavier Montsalvatge que ens oferia l'Orquestra de Cambra de l'Empordà dirigida per Carles Coll.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La pròxima audició que podreu sentir aquí a Catalunya Música és la del ballet en dues parts, La consagració de la primavera, una de les obres mestres d'Igor Stravinsky. Eliahu Inbal i l'Orquestra Filharmonia n'interpreten aquesta versió.

Hem sentit el ballet en dues parts, La consagració de la primavera, d'Igor Stravinsky, en la interpretació de l'orquestra Filharmonia, dirigida per Eliyahu Imbal.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem amb el concert per piano i orquestra en sol de Maurice Ravel en la versió del pianista Pascal Roger i l'Orquestra Simfònica de Montreal dirigida per Charles Dutoit.

Hem sentit el concert per piano i orquestra en sol major de Maurice Ravel, interpretat pel pianista Pascal Roger i l'Orquestra Simfònica de Montreal que dirigia Charles Dutoit.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A la nostra sintonia avui continuem la programació amb l'audició de la sonata per a violí i piano en la major de César Franck. Kyung-Va-Chung, el violí, i Radu Lupu, el piano, n'interpreten aquesta versió enregistrada el 1977.

Aquesta era la sonata per a violí i piano en la major de César Franck i la sentíem interpretada pel violinista Kyung Va Chung i el pianista Radu Lupu.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: És el moment de sentir la rapsòdia concert per viola i orquestra número de catàleg 337 de Bohuslav Martinů en la versió de Nobuko Imai, viola, i l'Orquestra Simfònica de Malmö, dirigida

Hem sentit la rapsòdia concert per viola i orquestra número de catàleg 337 de Bohuslav Martinu, interpretada per Nobuko Imai, viola, i l'Orquestra Simfònica de Malmö, dirigida per James DePriest.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: La següent obra que podreu sentir avui a la sintonia de Catalunya Música és la Simfonia número 4 de Félix Mendelssohn, la italiana, el seu opus 90, i la sentirem en la versió de l'Orquestra de la Il·lustració, dirigida en aquesta ocasió per Charles McCarras.

Acabem de sentir la sinfonia número 4, la italiana, és a dir, l'opus 90 de Félix Mendelssohn, interpretada per l'Orquestra de la Il·lustració que dirigia Charles McCarras.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
3: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja som dimarts 30 de juny. Avui acomiadem aquest mes de juny de 2026. Demà ja serem a 1 de juliol. Bé, i avui farem un programa dedicat a veus masculines. I per començar aquest espai d'avui, aquesta edició del primer temps, l'espai més matiner de Catalunya Música, volem abocar el record de la veu del contratenor britànic Alfred Deller. Deller, que va viure entre 1912 i 1979. Va morir el juliol de 1979. Tenia 67 anys, se'n va anar de vacances a Bolonya i, malauradament, doncs, allà va morir. Aquest senyor, que havia cantat durant molts anys al cor de la catedral de Canterbury, va resultar que, justament l'any 1946, va sortir actuant en una emissió de la BBC, cantant amb la seva veu de contratenor. Els contratenors, ja sabeu, és un pas més dins del que seria el món dels falsetistes. En un moment donat en què l'Església prohibia la presència de dones cantant en els cors, aleshores el que es va fer va ser potenciar la veu de falset entre els cantants masculins. Però el contratenor va més enllà que un simple falset i, després de desplegar una tècnica d'impostació pròpia per a aquest tipus de veu, aleshores apareix una veu amb una capacitat interpretativa molt més àmplia. Just després de la Segona Guerra Mundial, les veus de contratenor eren gairebé inèdites. Ningú n'havia sentit parlar, es coneixia la tradició dels falsetistes, però tampoc era una cosa vigent, i per tant aquí la sorpresa del públic que va poder sentir Alfred Deller en una emissió de la BBC i interpretant cançons de Henry Purcell. A partir d'aquí, allò va ser el 1946, l'any següent del final, com dèiem, de la Segona Guerra Mundial, començaria el que va ser, diguem-ne, una mena de fenomen que ha arribat fins a dia d'avui, la implantació progressiva i cada vegada més gran de veus de contratenor, algunes d'elles realment sensacionals. Només cal recordar alguns noms dels que ens han pogut, diguem-ne, que fer passar estones meravelloses. I vet aquí que Alfred Deller, en aquest sentit, va ser un pioner. Si us sembla, comencem avui el nostre primer temps abocant el seu record, la seva veu, i sentint-lo en una de les gravacions que va fer amb un dels seus llautistes de capçalera, Desmond Dupré, interpretant una cançó dels temps de Shakespeare, Greensleeves.

0: Aquest era Alfred Deller amb el seu llautista de capçalera, Desmond Dupré. Alfred Deller, contratenor, veu magnètica, una tessitura no molt àmplia, però la capacitat d'hipnotitzar el seu públic amb repertoris tan bonics com les cançons amb llaüt, típiques del repertori britànic dels temps de Shakespeare, com la que acabem de sentir, Greensleeves, o fins i tot interpretant el repertori preciós de Henry Purcell, el van fer molt famós. També singular, una de les anècdotes que sempre es repeteix quan parlem d'Alfred Deller és la d'aquella senyora francesa que, òbviament en francès, li va dir: «Senyor, vostè és un eunuc». I aleshores Deller li va replicar: «Bé, senyora, potser vol dir únic». Penseu que en francès eunuque o unique s'assembla molt. Per tant, aquí estaria el veritable joc de paraules.
1: El primer temps.
0: I és que avui, el primer temps, hem començat hipnotitzats amb la veu d'Alfred Deller, aquest grandíssim contratenor que ens va deixar l'any 1979, però que les seves gravacions continuen sent tot un referent que de ben segur ha inspirat les generacions següents de contratenors que han i segueixen passejant-se pels escenaris d'arreu del món. Noms històrics com Andrea Scholl o Philippe Jaroussky, o fins i tot a casa nostra, alguns dels contratenors de referència de les últimes dècades i que els hem pogut anar sentint en diferents actuacions. Contratenors com, per exemple, Toni Gubau, Jordi Domènech o Xavier Sabata, més recentment. Són veus que, d'alguna manera, han configurat un panorama sonor que incideix, sobretot, en el repertori de la música antiga, de la música barroca. Però avui us volem proposar una singularitat al primer temps. Pareu atenció. Avui us volem parlar de sopranistes. Cantants que comparteixen una característica vocal extremadament inusual en el panorama d'avui dia. No són castrats, encara que a vegades alguna persona es pugui confondre com aquesta senyora francesa que esmentàvem fa un moment. A diferència dels contratenors habituals que solen utilitzar la tècnica del falset impostat per arribar a registres habitualment de contralt i sobretot mezzo-soprano, els anomenats sopranistes canten de manera natural en el registre de soprano aguda, sovint a causa de condicions endocrinològiques particulars o d'una fisonomia vocal única que els permet mantenir una veu de tessitura femenina molt alta sense un esforç aparent. Començarem amb el primer dels quatre que us proposem, Radu Marian.

Hem sentit dues singularitats. La primera és el sopranista Radu Marian i la segona és l'obra que ens interpretava, una cançó en anglès titulada The Rose, la rosa. La singularitat és el compositor, Venancio Rauzzini. Potser aquest nom no us sona gaire. Venancio Rauzzini va ser el destinatari del motet Exultate Jubilate, que Mozart va escriure amb 14 anys quan estava a Milà, precisament. Venancio Rauzzini va ser un cèlebre castrat que havia interpretat algunes de les òperes milaneses del compositor de Salzburg. Després se'n va anar a viure a Anglaterra i en allà va completar la seva carrera com a cantant i com a pedagog. Entre altres, va ser professor de la soprano Nancy Storace, que anys més tard també seria una de les solistes de Mozart a la capital austríaca. Resulta que aquesta cançó és una cançó recuperada de Venancio Rauzzini, de la que no es tenia notícia. No sabíem que Rauzzini, a part de cantant, era compositor, i vet aquí que Radu Marian va interpretar aquesta cançó que acabeu de sentir com una singularitat. Radu Marian va néixer el 1975 a Moldàvia. És un intèrpret que s'ha caracteritzat per oferir repertori de música sacra i molt especialment de música del barroc i per extensió de la resta del segle XVIII. És un dels pocs casos de sopranista de veu masculí que va esdevenir durant la pubertat. És a dir, la seva veu és biològicament la d'un soprano, oferint una puresa, una potència i un timbre pràcticament idèntics al dels històrics castrats del segle XVIII, sense utilitzar el falset artificial. Vaja, que no està fent una impostació de falset, sinó que aquesta que veu que sentíeu era una veu natural. Mèdicament hauríem de dir que aquesta veu s'associa a un hipogonadisme no hipofisari que va evitar en el canvi de veu en la pubertat. És a dir, que quan va ser el moment de fer el canvi, tota la resta del seu aspecte és de noi, diguem-ne, té pèls a la cara, etc. Però, en canvi, la veu li va quedar tal com l'acabeu de sentir. A més, s'ha dedicat a fer música barroca i és un dels pocs casos al món de sopranista que quan el sentim cantant o parlant, la seva veu és exactament la mateixa. Tot seguit el podrem tornar a sentir, aquesta vegada interpretant una de les àries del compositor Tommaso Albinoni. Concretament es tracta de Zeffiretti Innamorati, extret de la serenata Il Nascimento dell'Aurora.

Aquest era Radu Marian, quina veu més singular. Semblava un nen, però vet aquí que aquest compositor, aquest cantant moldau, va néixer el 1975. Cert que aquesta gravació ja té algun any, però vaja, en qualsevol cas l'hem pogut sentir interpretant Zeffiretti Innamorati al costat del Clemenčić Consort, dirigits per René Clemenčić, aquesta ària extreta d'una de les serenates escèniques d'Albinoni, Il Nascimento de l'Aurora. Avui parlant de quatre cantants singulars que comparteixen la característica inusual de ser sopranistes o sopranos masculins. El segon és sensiblement més jove. És un cantant veneçolà anomenat Samuel Mariño. Va néixer el 1993 i, com en el cas de Radu Marian, també la seva especialitat ha estat el repertori del segle XVIII destinat a veus femenines o castrats. Ell posseix una veu de soprano líric lleuger, increïblement brillant i àgil. El seu procés de mutació de la veu durant l'adolescència no es va completar del tot de manera natural. Destaca per la seva capacitat per fer ornamentacions i coloratures extremadament ràpides i agudes, amb una brillantor i una ressonància que recorden directament una veu femenina de soprano operística. El sentirem interpretant tot un clàssic del repertori dels contratenors, Lascia ch'io pianga, de la primera òpera que Händel va estrenar a Londres, Rinaldo.

Era la veu del sopranista veneçolà Samuel Mariño. L'hem sentit al costat del Covent Garden Sinfonia, dirigits per Ben Palm. Interpretaven, com no, aquest deliciós La Shakiopianga, Deixa que plori, de la primera òpera que Händel va estrenar a Londres, Rinaldo. Aquí sentíem la veu d'aquest sopranista veneçolà que, tal com us dèiem, s'ha caracteritzat per interpretar sobretot repertori del segle XVIII. Ara el podrem sentir interpretant una de les àries de concert de Wolfgang Amadeus Mozart, Lungi da te mio bene. El sentirem al costat de la Capella Cracoviensis en una gravació del Festival Svitnica de l'any 2021.

Aquesta és la veu de Samuel Mariño. L'acabem de sentir interpretant Lungi date mio bene, una de les àries de concert de Mozart al costat de la Capella Cracoviensis en el Festival Bach de Svidnitsa del 2021. Interpretació, per tant, en directe. Són interpretacions valuoses que ens permeten sentir la veritable dimensió de cantants, en aquest cas, sopranistes, d'una singularitat extraordinària. També Samuel Mariño va reviure en un espectacle el que ell anomena com la veu del castrat Zambinelli associat a Händel, i en un espectacle on interpretava això.

Una gravació en directe al Festival de Göttingen amb l'orquestra del festival dirigida per Georges Pretru i en la que hem pogut sentir Samuel Mariño.

interpretant aquesta ària Parolette Betsy Sguardi de l'òpera Rinaldo. De fet, la idea no era interpretar l'òpera Rinaldo, sinó proposar al públic un espectacle que precisament es va titular la història del castrat Zambinella, un castrat que, de fet, no va existir mai. Això és el protagonista d'una de les novel·les que va escriure Honoré de Balzac i que és una novel·la curta anomenada Sarrasin, de l'any 1830. Així, doncs, van voler muntar un espectacle en forma de pasticho barrejant diferents àries per retratar la història d'aquest personatge literari Zambinella, en aquesta ocasió interpretat pel contratenor, en aquest cas sopranista, Samuel Marinho. Seguim descobrint veus de sopranistes. En aquesta ocasió es tracta del cantant israelià nascut l'any 1993, Mayan Licht.

Aquesta era la veu del cantant israelià nascut el 1993, Mayan Licht. L'acabem de sentir interpretant Com en embo que fugge col vento, de Il triunfo del tempo e del disinganno. És el primer oratori que Händel va compondre a Roma, quan era un compositor de poc més de 20 anys. Hem pogut sentir-lo en la veu de Mayan Licht, aquest sopranista, com heu pogut apreciar, de grandíssima flexibilitat. La seva particularitat rau en el control tècnic absolut de la part més aguda de la seva tessitura. Té una veu amb un color molt clar i cristal·lí, capaç d'emetre notes sobreagudes amb una extraordinària facilitat i amb una expressivitat dramàtica molt exigent, que emula molt i molt bé l'estil propi de la música del segle XVIII, de la qual, com els seus col·legues anteriors, Radu Marián o Samuel Marinho, també n'és un gran especialista. Ho acabem de comprovar amb aquest Händel. I ho tornarem a comprovar sentint-lo i interpretant una ària de contrast, el cèlebre Ombra mai fu, d'una de les últimes òperes de Händel, Circe.

Aquesta és la veu del sopranista israelià Mayan Licht, la que acabem de sentir interpretant aquest Ombra mai fu de l'òpera Circe de Händel. Una veu com la de la resta dels sopranistes que avui us estem proposant, veus singulars que evidentment no són cantant castrats, sinó persones amb la singularitat, podríem dir biològica, de tenir una veu de sopranista que els permet, com en el seu moment els castrats, arribar a tessitures, diguem que menys habituals en les veus estàndards dels contratenors a l'ús. Completarem aquest recorregut per la veu de Mayan Licht sentint-lo interpretant una de les àries de l'òpera Merope de Geminiano Giacomelli. Sentirem concretament l'ària Esposa non mi conosci.

deliciosa ària extreta, en aquest cas, de l'òpera Merope de Geminiano Giacomelli. Hem pogut sentir el sopranista Mayan Licht interpretant aquesta ària al costat del conjunt del sextet IBF. La veu de Mayan Licht, un sopranista israelià, dona pas ara a l'últim dels sopranistes que us proposem avui, tot un altre fenomen, juntament amb els tres col·legues que avui han sonat el primer temps a Catalunya Música. Ens referim al brasiler Bruno de Sá. Bruno de Sá, nascut

Nascut el 1989, té veu de soprano lírica i, diguem que, a diferència d'altres sopranistes que potser tenen una tessitura i una textura un pèl més lleugera, Bruno Dessà té un cos i un volum i una riquesa tímbrica que costa de distingir fins i tot en alguns moments d'una soprano habitual. Té un rang complet, homogeni i, a més, ha estat prou agosarat com per trencar la frontera de la música del segle XVIII i arribar a interpretar àries de Bellini i Rossini. Començarem, però, sentint-lo interpretant una de les àries de que Riccardo Broschi va escriure a la mida de la veu del seu germà, el cèlebre castrat Farinelli. És l'ària Son qual nave cagitata.

Bruno de Sá era el sopranista que al costat del conjunt Il Pomo d'Oro, dirigits per Francesco Corti, ens acaben d'interpretar aquesta ària Son qual nave cagitata, que Riccardo Broschi va escriure pel seu germà Farinelli, una ària d'aquelles de sastre, feta a la mida de la veu de Farinelli, i que Bruno de Sá ha interpretat amb tot luxe d'exhibició tècnica, amb la seva veu característica de sopranista, com la resta dels sopranistes que ens estan acompanyant aquest matí al primer temps a Catalunya Música. Ara sentirem a Bruno de Sá interpretant el motet que Mozart va dedicar quan tenia 16 anys al castrat que abans esmentàvem, Venanzio Rauzzini, un motet que el va escriure perquè l'interpretés el gener de 1773 a l'església de Sant Antoni de Milà, el motet Exultate Jubilate.

Aquest era Bruno Dessa al costat de l'orquestra barroca de Wrocław, dirigits per Jarosław Thiel, interpretant l'inici d'aquest deliciós motet que Mozart va dedicar al castrat Venanzio Rauzzini a Milà. Exultate jubilate, era l'any 1773. Mozart en aquells moments estava a punt de marxar definitivament d'Itàlia, on ja no hi tornaria més. Bé, Bruno Dessa, aquest sopranista brasiler, qui ara sentirem, tal com us hem anunciat. Bruno Dessa ha trencat, diguem-ho així, la frontera habitual de les tessitures de contratenors i sopranistes que acostuma a ser el repertori dels segles XVII-XVIII, sobretot XVIII. Bruno Dessa ha anat més enllà. Alguns contratenors han interpretat l'ida de Schubert i de Schumann. En el cas de Bruno Dessa, diguem que s'ha atrevit a interpretar òperes de compositors belcantistes com Rossini o Bellini. Ara sentirem Bruno Dessa en una gravació en directe interpretant l'ària Casta Diva de Norma de Bellini.

0: És impressionant, realment. No era una soprano, si us heu incorporat a mitja audició, era el sopranista Bruno de Sá, que ha trencat d'alguna manera la frontera del bel canto, ha sortit del que és el repertori propi del segle XVIII i ha ofert, com heu pogut sentir, interpretacions d'òperes belcantistes, en aquest cas l'ària Castadiva de l'òpera Norma, una gravació en directe i, disculpeu, potser la poca qualitat de so, però és que valia molt la pena poder-lo sentir en un programa com aquest d'avui, dedicat a veus de sopranistes. L'hem sentit al costat de l'Orquestra Jove del Teatre São Pedro, dirigits per André dos Santos. La veu del sopranista brasiler Bruno de Sá. I així hem completat aquest recorregut per quatre veus de sopranistes que, d'alguna manera, i a diferència dels contratenors habituals que solen utilitzar la tècnica del falset impostat per arribar als registres de contralt o, sobretot, de mezzo-soprano, aquests intèrprets heu pogut comprovar que cantaven de manera natural en el registre de soprano aguda, sovint a causa de condicions endocrinològiques particulars o d'una fisonomia vocal única que els permet mantenir una veu de tessitura femenina molt alta i sense un esforç aparent. En qualsevol cas, i per no caure en el parany que va caure aquella senyora francesa que li va dir en el contratenor Alfred Deller, vostè és un eunuc, i el Deller li va contestar, un eunuc no, sóc únic, li va dir en francès eunuque, únic, que s'assembla molt, és un petit joc de paraules. Cap d'aquests cantants són castrats. L'últim castrat va morir l'any 1922.
1: El primer temps.
0: Efectivament, ja fa més de 100 anys, afortunadament, i ho direm amb admiració i amb majúscules, afortunadament ja no existeixen els cantants castrats. Una aberració que és veritat que va permetre un repertori fantàstic, però que no deixa de ser una aberració humana que no ha de retornar mai més. Però la història ha deixat el record de tota una sèrie de veus que l'última de les quals va morir l'any 1920. Després d'haver estat cantant de la Capella Sixtina a Roma, al Vaticà. Diguem que aquest últim cantant castrat es deia Alessandro Moreschi i ens ha deixat algunes gravacions fetes entre 1902 i 1904 en discos de pedra propis de l'època. Nosaltres, per acabar avui aquest primer temps a Catalunya Música, us proposem una d'aquestes gravacions, una mica restaurada per millorar-ne al màxim possible la qualitat d'audició, feta l'abril de 1904. Alessandro Moreschi, l'últim castrat, interpretant l'Ave Maria de Bach Gounod.

0: Alessandro Moreschi, l'últim castrat que enregistrava l'any 1904 aquest Ave Maria de Bach Gounod, amb el que avui acabem el primer temps. I tornarem demà, com sempre, a 6:45, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
2: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia a Catalunya Música.

El sol és font de llum, de calor i de vida, i en el nostre món intern, la imatge de la voluntat, de l'empenta i la motivació. És cert que el sol d'estiu porta aquesta llum a les últimes conseqüències. Els dies són llargs, els rajos mosseguen i no són pocs els que correm a l'ombra, a la mínima ocasió, mentre somiem amb nits una mica més fresques o amb algun núvol que ens doni un cop de mà. Però tot i així, val la pena no oblidar justament aquest

aquesta cara essencial del sol. Malgrat la intensitat, connectem amb aquesta llum interna, la que ens fa riure fins les llàgrimes, la que manté viva la nostra pròpia flama i que ens impulsa endavant un dia més. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimarts 30 de juny. Com fem sempre, prenem el testimoni del nostre company Joan Vives i el Primer Temps i arrenquem aquesta nova edició del programa. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia, Maria.
1: Ho tenim tot a punt?
2: Sí.
1: Que veig que remenes, que toques el ratolí.
2: Cada dia vaig més justa.
1: Avui l'Esther ha entrat a l'estudi a les 7:59. Però vaja, és la màgia de l'experiència radiofònica, que ets capaç de fer-ho i que no passi res, absolutament.
2: Doncs sí, això sembla. Espereu-ho.
1: Esperem, que estem començant, això mateix.
2: Exacte.
1: Doncs bé, què tenim avui?
2: Molta música durant aquestes 3 hores, ja ho sabeu, i en aquesta primera hora, concretament, cap a aproximadament 8:45, serà quan farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc titulat Voices of Earth, que interpreta el cor de cambra Audite, dirigit pel seu fundador, Yanni Sivén. Un àlbum que va néixer, ja ho vam dir ahir, per commemorar el 30è aniversari d'aquesta formació amb seu a Helsinki, amb l'objectiu de fer-nos reflexionar una mica, que sempre va bé, sobre la nostra responsabilitat col·lectiva cap als altres i també l'entorn que compartim. I arribarem a les 9 amb, filosofant una mica, com hem fet durant tota aquesta temporada cada 15 dies, amb en Diego Civilotti.
1: Com deies tu, sempre va bé.
2: No, exacte, sí. A veure si d'avui també obre la seva secció amb una pregunta. Ja ho veurem.
1: Això sempre passa, ens fa treballar, perquè la filosofia ja és això.
2: I el dia que no ho fa, ens estranya.
1: Ens estranya i ho trobem una mica a faltar,
2: sí,
1: perquè ens agrada.
2: A veure, a veure què passarà avui.
1: Feina.
2: A la segona hora conversarem amb Pep Moliner, intèrpret de Fiscorn i representant de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i professor de l'ESMUC, de la qual des de fa 3 anys també n'és el cap del Departament de Música Clàssica i Contemporània. Però abans tindrem l'última secció de les fake news.
1: Molt bé, Esther, que te n'has recordat. Molt bé.
2: La setmana passada ja ho vaig fer, també.
1: Sí, sí.
2: Però, home, ara ja arribant al final de la temporada, si no me'n recordava, ja era un problema, eh?
1: Bé, coses pitjors...
2: Era per preocupar-se. Però en aquest cas, ja ho sabeu, i ho hem anat anunciant ja des de la setmana passada, serà un oient, un de vosaltres,
1: sí,
2: qui farà la fake news, i per tant nosaltres haurem de dir si és veritat o és mentida. I si tot va bé, aquesta persona ens ho dirà en directe.
1: Sí, sí, avui serà joc especial de final de temporada. D'entrada, moltíssimes gràcies a tots els que heu participat.
2: I tant.
1: Que hem hagut de fer aquí una reunió per triar quina era la fake news que arribava a la final, però segur que ens ho passarem molt bé.
2: I tancarem el programa amb la Sofia Martínez Villar, que avui ens posarà a prova, a veure, sent... tot orelles.
1: Ens fa prova de final de curs,
2: sí,
1: eh?
2: A veure si hem entès tots els conceptes que ens ha portat aquí.
1: Molt bé. Doncs, mireu, per començar avui, arriba la peça de les 8 amb un ritme ternari, un balanceig fantasiós d'aquells que ens bressolen encara una estona. L'aire s'omple de bombolles i les cumes de veu una arpa que ressona en aquesta dansa profana de Claude Debussy. Poques peces millors per arrencar un dia amb calma i amb espai per la imaginació. La sentim amb l'arpista Emmanuel Seyssoum, l'Orquestra Nacional de Lió i la direcció de Yun Markel.

0: Catalunya Música. Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: Poesia Inés, Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiainés.cat.
3: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

Ens situàvem a un saló de la França de finals del segle XIX gràcies a Auguste Holmès i al seu Nocturn per quatre veus i piano, una obra original, expressiva, on cada veu tenia el seu espai, el seu moment, i plegades doncs, dibuixaven una escena on la lluna s'elevava al cel. La gravació que sentíem era de l'any 2023 i el conjunt l'encapçalava la soprano Agathe Peyrat. I, per cert, que hem anunciat la peça de les 8 com a dansa profana, però mireu coses que passen, arrossegues la dansa profana, penses que arrossegues la dansa profana i al costat té la dansa sacra, i aquesta finalment és la que ha volgut sonar aquest matí per obrir el programa, la dansa sacra de Claude Debussy. L'atmosfera nocturna, doncs, i de somni romàntic donarà pas ara a un altre tipus d'il·lusió, la de viatjar a un camp de batalla idealitzat, la batalla musical barroca que en ple segle XVII va plasmar Andrea Falconieri, la batalla de Barabasso, yerno de Satanàs, segons la partitura, clar. Falconieri tenia un talent especial per la melodia, per les progressions, i en aquesta partitura els diàlegs són dinàmics, velosos i concisos. I l'escena, en aquesta versió de Jordi Savall i Esperion 21, doncs es pinta per si mateixa.

Amb prou feines hem tingut segons per respirar en aquests darrers minuts. Els hem passat immersos en el final del quartet de corda de Fanny Mendelssohn, una obra connectada a la literatura musical de l'època, per tant, plenament romàntica, que ens deixa entreveure una pinzellada d'un talent innegable. La versió, a més, hi feia justícia, i és que ahir ja ens vam acostar aquest disc, a Félix i Fanny, del 2013, amb el quartet Event, i avui doncs, ens hem quedat amb la contrapart d'aquest títol de cambra. I ara, doncs, una mica de Mozart, que sempre va bé, la facilitat sorprenent, la fluidesa, la melodia precisa, tot això i més, és present al fragment que ja tenim a punt, el segon moviment de la sonata per piano número 12, un adagio que sentim ja a les mans de Maria Joao Pires.

0: Doncs una mica de frescor que ens arriba des de les terres islandeses, que no irlandeses. Es feia present en aquest himne d'origen medieval, Heyr Himna Smidur. Aquí, al programa, Esther, no sé si us recordes, ja fa mesos, diria, vam descobrir-lo de la mà d'una violoncel·lista de Reykjavik que va visitar-nos i vam connectar immediatament, no, amb aquesta emotivitat i contenció i gel, no, d'aquesta peça que aquí interpretava el cor de cambra d'Irlanda. Te'n recordes?
1: Sí, però és que és difícil no connectar-hi, eh?
0: És que funciona. I, de fet, totes les peces que arriben ara, quan ja són les 8 i 35 minuts del matí, segueixen una mica aquesta línia del cant coral, de connectar d'aquesta essència interior i, a més, connectada amb la natura. És moment, doncs, per endinsar-nos en l'àlbum de la setmana, que és l'últim d'aquesta temporada i, com dèiem, músiques per cor a capella.
1: Doncs sí, Maria, sis obres contemporànies de sis compositors que interpreta el cor de cambra Audite, dirigit pel seu fundador, Jan Siben, que, per cert, també és l'autor d'una d'aquestes obres. El disc es titula Voices of Earth i el van enregistrar per commemorar el 30è aniversari d'aquesta formació amb seu a Helsinki.
0: Sí, ahir vam començar el nostre recorregut per aquest àlbum amb la primera obra, The Geography of Hope, de Matthew Whitehall, que, tal com vas comentar, doncs, està inspirada en els escrits de l'ecologista nord-americà Wallace Stegner.
1: Exacte, una obra que defensa el valor intrínsec dels espais naturals i la necessitat de preservar-los amb un llenguatge musical lluminós i profundament optimista. I és que les sis obres que interpreta el cor de cambra Audite es van compondre expressament per celebrar aquest aniversari, aquest 30è aniversari d'aquesta formació. Unes obres que comparteixen una mateixa pregunta: quina és la nostra relació amb la Terra i quina responsabilitat tenim envers el món que habitem? Cada compositor s'acosta a aquesta qüestió des de perspectives molt diverses: la contemplació de la natura, la denúncia de la degradació ambiental, la saviesa dels pobles indígenes o la necessitat de mantenir l'esperança davant dels reptes del present. I l'obra que sentirem a continuació ens situa en el gran univers de l'oceà. Es tracta de l'obra Consider the Sea, d'Anna Huskonen, que ens convida a mirar més enllà de la seva bellesa. En aquesta obra hi conviuen fragments de la novel·la Moby Dick, de Herman Melville, amb dades científiques que detallen les amenaces que representen els plàstics que no només contaminen els mars, sinó que també són un perill per a la vida marina.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Consider the Sea, d'Anna Huskonen. Esther, aquesta unió entre ciència, art i alhora amb aquest propòsit, no?, de fer-nos connectar amb aquesta idea de prendre consciència justament d'això, del paper de la natura, de la importància de posar-nos-hi al servei, no?, també d'alguna manera. Trobo que les peces corals encara connecten d'una manera més profunda, oi? No sé, tinc aquesta sensació.
1: Sí. Curiosament, ciència i art, que ahir també ja ho uníem,
0: sí,
1: i
0: a la
1: últimament
0: conversa,
1: sembla que és molt present aquí a tots els matins del món. Doncs sí, Consider the Sea, d'Anna Huskonen, és també una de les peces que interpreta el cor de cambra Audite, que dirigeix el seu fundador, Jani Sivent, una obra que, juntament amb les altres cinc que l'integren, es va compondre expressament per celebrar el 30è aniversari d'aquesta formació coral. Mm-hmm. Recordem el títol del disc, Voices of Earth.
0: Doncs demà hi tornarem, en sí, aquest disc, aproximadament entorn de 9:15 del matí. I ara és moment de dir bon dia a Diego Chivilotti, què tal?
2: Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Esther.
0: Darrera secció de la temporada, eh?
2: Darrera secció.
0: Ja harmonia tenim... de les idees.
2: Doncs tenim les neurones fosses ja, de la calor i del cansament.
0: I però per això has triat un tema facilet, lleuger,
2: sí,
0: no? Oi que sí?
2: Picadet, així.
0: Bé, no esperem més i posem-nos-hi, que tenim molta feina. Comencem, com sempre, amb una cita que diu així. La música és un exercici ocult d'aritmètica en el qual l'esperit ignora que compta. És una cita de Gottfried Leibniz en una carta a Christian Goldbach. Per tant, comencem amb Leibniz, no? Filòsof que veia en la música aquesta forma amagada de matemàtica.
2: Doncs sí. I el que vull aportar avui és la relació entre músics que han fet filosofia, filòsofs que han fet música, o aquesta relació...
0: Una via de doble sentit,
2: una
0: no?
2: Una via de doble sentit, que s'ha d'enriquir en el doble sentit, que existeix, tot i que a la nostra època ens hem dedicat a compartimentar i separar els sabers, però de fet aquesta, com deia fa un moment, de fet, la relació entre ciència i art, de fet, aquesta frase és una bona entrada per recordar que la filosofia i la música han compartit durant segles el mateix terreny, que és el dels pitagòrics, aquests que defensaven que el número és l'estructura última de la realitat i la música és la seva manifestació sensible o audible en aquest cas. I jo començaria per plantejar que música i filosofia són dos gestos creatius. En la filosofia ens costa més de veure aquesta dimensió creativa, però ho explicava molt bé un filòsof francès a finals dels 80 en una conferència sobre l'acte creatiu, Gilles Deleuze. Deia que la filosofia també és un acte creatiu, creador de conceptes que ens ajuden a pensar. I en aquest diàleg entre filosofia i música, el que hauria de fer la filosofia no ser un paràsit que arriba des de fora a dir coses sobre la música que la música potser ni necessita, sinó que ens hauria d'aportar una mirada que ens ajudés a pensar des de la pròpia música, no? Des del propi llenguatge musical.
1: Interessant.
0: Escolteu això, és que ja ho has dit tu, de vegades tinc les neurones ja aquestes alçades de temporada una mica així i encara estava processant tot allò que havies dit des del principi, aquests pitagòrics i tot plegat, i perdoneu-me aquest blanc de silenci, perquè què hi guanyaríem des de la música amb aquesta mirada filosòfica, diguéssim?
2: Doncs no guanyaria un saber especial, perquè és el que deia, no? Al final, la persona que fa música pensa, jo no necessito la filosofia per saber més coses sobre la música, i la filosofia tampoc promet un saber. De fet, des de Sòcrates ens diu que naixem i morim igual d'ignorants, però ens anem fent més conscients de la ignorància.
0: I fem moltes preguntes.
2: I fem moltes preguntes obertes. Però sí que ens donaria conceptes per no caure en allò irrellevant i també per poder pensar críticament la nostra realitat, no? I això ens permetria, dit d'una altra manera, dubtar d'allò que creiem inqüestionable. No? I a la música, el llenguatge musical, com a llenguatge s'ha alimentat durant segles amb molts discursos, moltes pràctiques, doncs és un espai també on hi ha veritats que creiem inqüestionables.

0: Estem sentint els primers compassos del poema simfònic El Crist als suburbis, de Josep Soler i Cerdà, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Espanyola, amb la direcció d'Osmo Wenska. Soler, que va ser un compositor molt prolífic i precisament en moltes de les seves obres, Diego, hi trobem referències literàries i filosòfiques.
1: Doncs sí, en Soler l'obra està plena de referències que van molt més enllà del fet musical, i trobo que en aquest exemple hi trobem gairebé totes les referències que hi podem trobar. Aquest títol tan peculiar de Crist als suburbis pertany a un fragment que Gustave Flaubert va decidir eliminar de la seva obra La Tentació de Sant Antoni, una obra en prosa poètica, per por a l'efecte que podia produir en el lector, i sobre el que va fer Soler una òpera, que va descobrir aquest fragment després d'haver-la fet i va decidir afegir-ho per l'impacte dramàtic que va suposar en ell. En aquesta escena es veu a Jesús, a un Jesús de Natzaret envellit, cansat, com si estigués en una ciutat moderna, en un suburbi, caigut, de fet, entre el fang d'un suburbi, per això escoltàvem aquestes sirenes, i ningú l'escolta, ningú el reconeix. No? I en tot això, Soler veia el símbol poderós de la soledat de l'artista, d'una veu que es perd entre la societat, que de fet és com es veia ell a si mateix en la seva tasca com a compositor. No? I tu, Esther, també el vas conèixer, i tenia aquesta dimensió personal que també li ajudava a explicar-se una mica a ell mateix. No? Per això també li interessaven totes aquestes figures de la marginalitat, en el cas de les espiritualitats, totes aquelles heterodoxies que circulen fora dels àmbits oficials o que són crítics amb la religió institucionalitzada, que de fet també té a veure amb vivències traumàtiques que ell va tenir durant el temps amb els jesuïtes, estudiant a la postguerra espanyola i al primer franquisme, no? En temps, com podia imaginar, molt difícil. Per això ell considerava que la música era com una dimensió on s'amaga tot allò que no ens atrevim a dir en paraules. I en dels darrers assajos ell definia la música i l'art com una foscor emmascarada per allò aparent. És a dir, l'embolcall de l'obra, que és allò que analitzem, és una mena de màscara que si aixequem i descobrim l'essencial. No? Per això ell demanava l'anàlisi musical fer filosofia també i parlar d'estètica.
2: Clar, a nivell psicològic és aquella ombra, no?, que de vegades parlem, que forma part també del conjunt de la psique i una part com indestriable, no?
1: Totalment.
2: Doncs tenint en compte tot aquest bagatge, Soler sí que va ser un d'aquests perfils híbrids, no?, entre la filosofia i la música.
1: Doncs sí, jo no sé si estaria molt d'acord amb aquesta definició, però jo diria que Soler no va ser un filòsof en sentit estricte i molt menys acadèmic, però sí que era una mena de pensador que feia música. Ell tenia una obra assagística molt important, amb una dotzena d'assajos sobre moltes qüestions, on confrontava més els textos, les fonts directes des de Grècia, i feia comparacions obsessives entre edicions, traduccions. Ell mateix també feia traduccions al grec, i tenia Parmènides com un referent, i això fins a arribar al segle XX, al pensament del segle XX. I a més, des de ben jove, el seu interès per la història de la música anava en paral·lel amb el seu estudi de la història de la filosofia, amb la mateixa actitud, en els dos casos, que era anar a la recerca, diguem-ne, de fer retrocomptes amb els seus predecessors i anar, fins i tot, amb els orígens, a buscar els fonaments d'allò que corria el risc de desaparèixer, perquè feia una diagnosi molt, molt pessimista de la nostra època com a la fi d'una civilització, no? I el risc de ser oblidat. I això cal afegir que, a partir dels anys 80 i 90, hi afegeix tota una sèrie de conceptes del pensament matemàtic, de la física moderna, la curvatura de l'espai-temps, l'equació de Schrödinger, l'infinit absolut de Cantor, tot un aparell teòric científic molt potent, perquè ell estava convençut que la física del segle XX portava la metafísica, igual que havia passat a la Grècia antiga, on els presocràtics havien començat a parlar de la natura, de la físis, i havia desembocat tot això en un gran arc temporal amb la metafísica, amb la gran síntesi d'Aristòtil.
0: I tot això com es plasma en la seva música?
1: Doncs es plasma de moltes maneres. A les seves òperes, per exemple, que és el seu gènere predilecte, ell era un compositor sobretot dramàtic, els personatges principals són sempre la imatge personificada d'un aspecte de la condició de l'artista, sobre la que ell després teoritzava. I diguem-ne que es posava ell sobre l'escena, perquè si llegim els llibrets, les intervencions podrien ser fragments d'un assaig de filosofia de l'art, per la densitat i la profunditat conceptual, no?, que tenen. A més, feia servir sempre la mateixa tessitura, la tessitura de baríton, per aquests personatges. Tenim el Sèneca de Neró, la Bèstia de la Bella i la Bèstia, o l'Èdip, a la seva òpera Èdip i Iocasta, que és una òpera essencial, no?, en el seu catàleg, que es va estrenar al Liceu. Però més enllà de les òperes, a la seva música aquesta relació entre filosofia i música es dona de moltes maneres i de vegades de maneres molt profundes, perquè la lectura de la història de la filosofia a ell li dona un suport teòric per la seva visió de la història de la música, on té un paper clau la dissolució de la tonalitat, del llenguatge tonal, i fins i tot el seu apropament al pensament científic gairebé li dona una justificació teòrica del seu llenguatge.
2: Clar, no s'entén la música de Soler sense tota aquesta teoria i tot aquest pensament construït a base d'aprofundir, no?
1: Totalment. I, de fet, la seva música, la seva escriptura té en el centre el tritó, aquest interval. De fet, és molt reconeixible per això, que és aquest interval tan inquietant que... a partir del qual va elaborar tot un sistema sonor, a més, tot un llenguatge harmònic propi, a partir de l'acord de Tristany, aquest acord que apareix en el preludi del Tristany i Isolde de Wagner, com un accentuat, que té a la base un tritó, que si en Wagner representa tota la dissolució d'un sistema, ell volia, a partir d'aquesta tensió no resolta, construir tot un ordre nou capaç de donar forma musical al més essencial de la nostra època, que és l'angoixa contemporània.

0: Doncs el que sentim és aquesta peça per piano de Theodor Adorno en la interpretació de Stephen Schleiermacher. I ara passem al camí invers, no? És un filòsof que va voler fer música i fins i tot va ser deixeble d'Alban Berg.
1: Doncs sí, aquesta és una peça de joventut, de 1921, quan encara no havia anat a estudiar amb Alban Berg, i es permet escoltar el compositor que hi havia dins del filòsof, perquè aquí no se'ns adreça en paraules, en conceptes, sinó en un llenguatge musical que al seu torn ell va teoritzar com a filòsof en conceptes, és a dir, que és un cas bastant únic en el pensament filosòfic del segle passat. I és una música que és clarament hereva de la segona escola de Viena, que ell descrivia com un producte d'una època molt convulsa a Europa i una música que no busca complaure ni consolar. I de fet és el testimoni d'algú que no entenia la música i la filosofia com dues activitats separades, sinó com dues cares d'una mateixa necessitat.
2: Mm-hmm. I una definició gairebé tràgica.
0: La tenim?
1: Sí, ens dona una definició de la música en aquest context, tenint en compte tot això, que ens diu en la filosofia de la nova música, que és un assaig de finals del 40.
0: Un assaig que hem patit prou els musicòlegs, eh? També t'ho dic, doncs, perquè Adorno, quan has mencionat que el teníem avui, no m'ha portat molt bons records, diríem.
1: Doncs aquest, jo ho entenc perfectament, i si llegim la definició que ell dona del que ha de ser la música en el seu context, diu, la música contemporània, en el seu context, que en certs aspectes encara continua sent el nostre, diu, la nova música ha pres sobre seu totes les tenebres i les culpes del món. Tota la seva felicitat consisteix a reconèixer la infelicitat. Tota la seva bellesa a negar-se a l'aparença d'allò vell. Ningú no en vol saber res.
2: El que deia, una definició gairebé tràgica, eh?
1: Totalment.
2: Aquesta.
1: Totalment ho és, i fins i tot molt discutible i discutida, de fet, perquè es fa des d'una estètica normativa, és a dir, d'una mirada teòrica que ens diu què ha de ser i què no ha de ser l'art. Això ja ens porta segurament a un carreró sense sortida. Sí. De fet, ell va arribar a dir que la música, l'única música que tenia dret a existir com a llenguatge artístic, no era aquella que ens reconcilia amb el món, no, en el seu context, sinó aquella que és capaç d'assumir totes les esquerdes, les ferides, les tensions de la seva època. És a dir, una música que no es podem escoltar passivament, sinó que ens interroga i que ens fa sentir incòmodes. Uh-huh. No? I des d'aquest aparell teòric, ell va llegir l'obra de Schoenberg de la Segona Escola de Viena com una necessitat històrica que al mateix temps l'allunyava del públic.
0: Clar, en el fons és una mica com una dissociació, no?, del que em pot, mi, provocar un plaer, no?, que això és com que això queda totalment fora del discurs, sinó que entenem la música com una eina funcional,

0: amb aquest
1: record teòric. Tots som diferents i no ens provocarà el mateix.
2: Ell ho feia, jo ara em poso en el paper de l'advocat del diable, d'Adorno. Ell deia que ha d'haver una adequació necessària entre forma i contingut en l'art, de tal manera que el dolor s'expressi de manera crítica i que no sigui assumit per la cultura com un objecte de consum més. És a dir, la contradicció que ens podria proposar, Gaudí, passar una bona estona, amb una obra que ens parli d'un genocidi o d'una violació. És a dir, el dilema ètic que podríem patir si gaudim amb això.
0: Adorno, tio, o sigui...
2: Ho sento,
0: a veure...
2: Però...
0: Bé que li agradaven a la planxa, que això ha quedat documentat.
2: Sí, Gaudí li agradava. O sigui que... No, i de fet, ara, al paper de Schoenberg no li agradava gens aquest relat, de fet, no li agradava sobre... que li donava una necessitat històrica a la seva obra perquè l'allunyava del públic, perquè tampoc, finalment tampoc és el que el volia... El que perseguia Schoenberg com a tal, no?
0: Clar.
2: Com a creador.
0: Al final, ja ho veiem, tants models de pensament gairebé com persones s'hi acostin i aprofundeixin en tot plegat, i resultats musicals i visions de la música també, òbviament, molt diferents.
2: Totalment.
0: I, Diego, quina música has triat per tancar la secció d'avui i per tancar temporada?
2: Doncs és una responsabilitat molt gran. Ho farem amb un salt enrere, molt, molt enrere, fins al segle XII, perquè ho farem amb un fragment de l'Ordo Virtutum de Hildegard von Bingen.
0: I que consti que no li he demanat jo, que ho podia haver fet, però no. Ah, m'encanta que hagis vingut amb això, de veritat.
2: Sí, que bé, ha estat sense voler. I si dic alguna cosa que no és correcta, ja m'ho ampliaràs o m'ho corregiràs. El sentirem en la interpretació del conjunt Sequentia amb la direcció de Barbara Thornton.
0: Els millors.
2: Els millors? Ah, doncs mira, també he de dir que també no sóc un expert, vull dir que... I he escollit a Hildegard perquè... No només perquè t'agradi a tu, que ja ho sabia, Maria, sinó perquè crec que és una figura que sintetitza molt bé tot el que hem anat dient avui, i diria que allà a la temporada, perquè era una figura molt polifacètica, era abadessa, compositora, amb aportacions a la teologia, a la filosofia natural, a la mística com a visionària... I en el cas de l'obra que porto, aquest Ordo Virtutum és un drama litúrgic cantat, on hi ha un diàleg entre les virtuts i l'ànima en el combat contra el diable. I hi ha un detall que jo diria que és de profunditat filosòfica o interessant filosòficament, que és que tots els personatges canten menys un, que és el diable. El diable no pot cantar, només pot cridar o pot parlar amb una veu aspra. I això té molta sintonia amb el seu pensament, no? La seva música amb el seu pensament, perquè per Hildegard l'harmonia divina, l'harmonia és musical, és l'ordre diví. És a dir, que i cantar és participar d'aquest ordre. No? Estar a prop de Déu és estar a prop de la música.
1: Per tant, el dimoni no pot cantar.
2: El dimoni és impossible que en participi.
1: No,
2: està fora.
1: No té veu aquí.
2: No té veu. I el que fem llavors és acabar amb un cercle, tornant a l'inici, no? Amb l'Leibniz i els pitagòrics, aquells que creien que la música és l'estructura secreta de la realitat, com a ordre del món, i de fet, amb aquest llarg recorregut de 9 segles que separa Hildegard, Adorno, Soler, els tres ens estan dient essencialment el mateix, que pensar i fer música formen part d'un mateix gest creatiu que té una càrrega metafísica i ètica, i en el qual, per acabar amb Hildegard, com ho diria Hildegard, ens hi juguem la salvació o la perdició de la nostra ànima.
1: Fantàstic.
0: Res a afegir. Moltíssimes gràcies, Diego, per aquesta secció.
2: A vosaltres.
1: I bon estiu.
2: Igualment, ha estat un plaer.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka.
1: A Catalunya Música. L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
0: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
3: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
4: Les 9 i 10 del matí d'avui dimarts. I Esther, quin gust quan venen sorpreses inesperades i agradables com aquesta estoneta dedicada a Hildegarda de Bingen, que jo no ho tenia previst avui. I mira, un regalet que m'hem dut.
5: Per això jo també em guardo com a sorpresa les novetats.
4: Sí, la veritat és que fa molta il·lusió, també.
5: I a qui no li agrada les sorpreses?
4: No es pot controlar tota la vida, també t'ho dic. Això és una il·lusió, pensar que controlem res. Però vaja, intentarem controlar una mica el vaixell d'aquí al final del programa. Això també ho diem, eh? No fos cas que se'ns dispari massa la cosa. Però bé, què tenim per davant?
5: Doncs en aquesta segona hora arribarà d'aquí no res la fake news, la darrera, l'última d'aquesta temporada.
4: Fake news edició especial, eh?
5: Exacte, que no la farem ningú de l'equip, sinó que aquesta vegada vam fer la crida als oients i, per tant, serà una d'aquestes persones qui ens dirà, perquè l'haurà fet ell, en aquest cas és ell, doncs si és veritat o és mentida.
4: Ja preparadeta aquesta història, per tant, jugarem.
5: Ens ho dirà en directe i aproximadament cap a 2:15 de 10 serà quan rebrem el nostre convidat d'avui, en Pep Moliner, intern.

0: Intèrpret de Fiscorn i representant, això és l'aire condicionat, I representant de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a més de professor de l'ESMUC, de la qual des de fa 3 anys també n'és el cap del Departament de Música Clàssica i Contemporània.
1: Perfecte. Doncs entrem al segon tram de selecció musical i ho fem amb una obra on el violoncel se situa al centre, el concert de Robert Schumann. Una composició doncs, on solista i orquestra dialoguen i ho fan pràcticament sense interrompre, sense ofegar en cap moment el registre més greus de l'instrument. El romanticisme impetuós que Schumann deixa anar en algunes obres, doncs aquí pren una forma més tranquil·la. I, de fet, la indicació que acompanya aquest primer moviment, l'inici, que estem a punt de sentir, és nicht zu schnell, no massa ràpid. Per tant, hi entrem en aquesta partitura sense presses en aquesta versió de Kian Soltani i la Camerata Salzburg, amb direcció de Gregory Asch.

0: Doncs el que sentim és l'inici d'aquest concert per violoncel de Schumann, que s'estén encara durant molts més minuts, però nosaltres hem decidit quedar-nos avui amb aquest primer moviment en aquesta versió de Kian Soltani i la Camerata Salzburg. I sense esperar més, entrem ja a les fake news d'avui. Bon dia, companyes.
1: Bon dia.
0: Hola, Esther. Hola, Esther. Perpètua, Esther, Pinart, aquí l'estudi. Bé, comença la darrera secció d'aquestes fake news de la temporada, un format que hem decidit que fos un format especial, ja que seríeu vosaltres, els oients, els que podríeu participar i enviar-nos les vostres històries. Tot això, que ho sapigueu, ha estat perquè l'Esther Pinart no volia fer la que li tocava, que era aquesta setmana.
2: Esther.
3: És que m'encanten les fake news.
0: Sí, oi? Clar. Doncs bé, sigui com sigui, tenim una secció preparada i amb molt de gust d'haver rebut les vostres històries. La veritat, ha estat molt divertit triar finalment quina és la que portem a debat. I si us sembla, doncs
3: comencem.
0: Directament ens hi posem.
2: Vinga, quina emoció.
0: A veure, Francesc Rochelle, des de Castellà.

Doncs ja ho heu vist, cromatismes, girs harmònics incòmodes, tot plegat al servei d'expressar aquest patiment per amor de la veu. Era Què s'hi pot fare, una de les àries de Bárbara Strozzi en la veu d'Emo Kebaraz, amb el conjunt Il Pomodoro, des d'un disc dedicat íntegrament a aquesta autora i que va publicar el 2019. I ara doncs invocarem el fred del nord, ni que sigui a nivell sonor i per uns minuts, gràcies a una peça orquestral inspirada en la mitologia nòrdica, la suite Aus Jotunheim, inspirada doncs pel regne que portava aquest nom, Jotunheim, i que era on vivien els gegants. Un món hostil, fred i hivernal sobre els que es construeix aquesta peça orquestral de Julius Röntgen. Ens sentim el segon moviment, Vivo et Energico, amb la Staatsphilharmonie de Rheinland-Pfalz, dirigida per David Porcelain.

Doncs de vegades ens agrada entendre-nos també per aquí a tots els matins del món i avui això ha vingut de la mà de Voices 8, com no, amb aquesta versió de la tradicional escocesa My Love is Like a Red, Red Rose, arranjada per Eric Zezenvals, que també comptava, per cert, amb el flautista Gareth McLernon. I com el trajecte d'un pèndol, doncs retornem a casa amb la peça següent, una barcarola de la compositora Margarida Orfila, la pianista Isabel Fèlix i la violinista Laura Gaia van gravar-ne la primera versió el 2015 a un disc molt valuós que van titular Belle Époque i que avui doncs, també ens ve de gust recuperar.

0: Isabel Fèlix i Laura Gaya interpretaven aquesta barcarola de Margarida Orfila, i amb aquesta obra precisament donem la benvinguda a la Sofia Martínez. Bon dia, Sofia.
1: Bon dia, una benvinguda molt bonica.
0: T'ha agradat, eh, aquesta manera d'entrar a l'estudi avui?
1: Sí, sí, amb la Isabel Fèlix tocant sempre m'agrada entrar.
0: Que bé, que bé. Doncs ja estem preparades per l'última secció del Tot Orelles d'aquesta temporada, que ja ens vas anunciar, ho hem dit al principi del programa, que avui hi ha una petita... prova, exercici, examen, com li hem de dir això?
1: És un exercici, no, un examen no, ja han acabat els exàmens. Estem d'exercicis una mica per avaluar, bueno, com ha anat la temporada, no?
0: Un exercici per avaluar, Sofia, perdona, però això s'assembla molt a un examen.
2: Li canvies la paraula, però... En definitiva, és el mateix.
1: No, no, és que m'ha fallat el català. No. Jo, quan m'equivoco, és per la llengua.
0: D'acord. Va.
1: Va bé, és un exercici que funcionarà una mica com a repàs de la secció i en el qual aplicarem tot el vocabulari i les idees que hem anat desenvolupant al llarg de la temporada en aquest Tot Orelles. I el primer que farem serà escoltar una música i després us aniré fent preguntes. Si recordeu, al principi havíem parlat de tres nivells d'escolta, que eren el de sentir, escoltar i percebre, que no hem d'entendre com una piràmide, sinó com una línia progressiva. Cada un d'aquests nivells ens aporta un gust, una atracció, una admiració per allò que està sonant, i això és el que posarem en pràctica. Llavors, anem a escoltar això. Som-hi.

0: Jo, abans de començar, he de dir que abans ens deies els tres nivells d'escolta, el sentir, l'escoltar, el percebre... A principi de temporada probablement estaríem en un altre lloc, en aquesta línia progressiva. Però ara ja, de cara ja al final, estem l'Esther i jo una mica ja... amb els, dèiem al principi amb el Diego, també, neurones fregides una mica. Per tant,
1: bueno, sigues bona volent.
0: Sigues bona volent. Jo només volia matisar això.
1: Molt bé. La primera pregunta, que era la que vam fer el primer dia. Us ha agradat?
2: Molt.
0: Sí.
1: Sí?
2: Molt.
1: Sí. Doncs ara,

0: Si us ha agradat, anem a veure si la oïda, de manera inconscient, ha creat un interès i una admiració. Una altra pregunta. Us ha generat una sensació més d'estar expectants a veure què passava o de tranquil·litat perquè més o menys podíeu intuir què passaria?
1: Jo tranquil·la. Sí. Entrava molt bé.
2: Calma,
1: entra molt bé.
2: No hi ha sorpreses. Sí, no. Aquí.
0: Bueno, clar, llavors ha funcionat la memòria, no? Perquè segurament sabíeu què compositor i quina època és. A veure.
1: Home, jo diria barroc.
2: Sí, alemany. Sí. Per tant, podríem parlar de Bach.
1: Sí.
2: I sent tu, era Bach.
1: Sí.
0: Clar, jo he de començar com acabo, amb Bach, efectivament. Bueno, ara a veure, quins instruments s'han quedat més en la oïda? Que és la oïda normalment té una atracció cap a un timbre o cap a un altre. Què us ha quedat? Quins noms diríeu?
1: Com els de vent, no?
2: Els metalls, sí. Clar, tota planta d'orquestra àmplia, diguéssim.
0: Sí.
1: Trompeteria...
0: Clar. I veus, no?, que hem parlat de
1: les veus sensacionals.
2: Clar, perquè jo les havia separat, has dit instruments,
1: clar.
2: O sigui, una banda d'orquestra i el cor.
1: Tenen una bona presència.
0: Sí.
1: I eren... a més a diferents nivells.
0: Totalment. I eren líriques o dramàtiques? Què us ha semblat? O veu coral?
1: Coral.
0: Veus corals, no? I a més amb poc de drama, no? Vas més líric i...
1: Sí.
0: Recordeu el tempo o la pulsació? A veure, s'ha semblat ràpid o lent?
1: Lent
2: còmode,
1: no.
2: Còmode, lent no.
1: Sí, i ràpid tampoc.
2: Tampoc.
0: O sigui, moderat,
1: sí,
0: no?
1: Moderat. Sí.
0: I de tempo s'ha semblat que era 1, 2, 3, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
2: No, ternari, no? Estem al 3.
1: Sí,
0: ternari.
1: Jo diria que sí.
0: És a dir, ganes de ballar.
2: El balanceig,
1: Sí.
0: Fixeu-vos, quin d'interès ha tingut l'obra, perquè sou capaços de... a veure, gaudit l'obra, però a més de respondre a preguntes. Això és perquè la oïda ha tingut un interès...
1: I hem tingut memòria.
0: Molta memòria i molt de vocabulari. Alguna cosa més. Us ha semblat que hi havia molt o poc contrast de volumen? Què us ha semblat? És a dir, de dinàmica, què us ha semblat? Molt contrast, poc contrast, còmode, com diu l'Ester?
1: Còmode.
2: Força farcit, tota l'estona. Una textura bastant plena.
0: Sí. Ara que dius lo de la textura, hem parlat en aquest programa de moltes textures.
1: Sí.
0: Monodia, melodia acompanyada, homofonia i contrapunt. Quina és la que s'ha quedat a l'orella?
2: Jo crec que el contrapunt, no? Van fent les melodies una sobre l'altra, no?
0: Sí, i a més un contrapunt molt limitatiu, no? Perquè el vent està responent. Bueno, doncs ara anem a veure si ens causa o no es causa admiració. Perquè us explicaré una mica del contingut del text i em dieu si creieu que Bach ho ha representat d'alguna manera i vosaltres, sense saber el contingut del text, ho heu captat. El text diu... Resoneu o cants, soneu o cordes, i és com una crida al fet que la música soni i desperti per celebrar l'arribada de l'Esperit Sant.
1: Totalment. Era una música que a mi m'ha portat això, a la celebració.
2: A l'expansió, a l'obertura, amplitud...
1: Celebració d'alguna cosa,
0: Teníeu la oïda totalment preparada per l'estiu, tot i que estigueu les neurones fregides, estan molt ben fregides.
1: De moment anem bé.
0: Molt bé. Ara una última pregunta, que és el que... I és com una convidar, no?, als oients a fer això quan alguna cosa els interessa, els ha agradat, el primer. I després per veure si els ha interessat aquestes petites preguntes, per veure si els ha causat admiració i per veure per on continua, perquè l'entrenament auditiu a l'estiu pot continuar d'una manera molt relaxada, no? Que és crear el propi algoritme auditiu. Per on continuaríeu? Què buscaríeu vosaltres si fóssiu un algoritme?
2: Saps què passa? Que jo, quan he sentit al principi, m'ha recordat molt a la música de Charpentier, també.
0: Perfecte. Doncs,
2: aleshores, m'he esperat a veure com cantaven, si cantaven en alemany o cantaven en francès. Això ve d'aquí.
0: Doncs el teu algoritme seria buscar música de Charpentier, per exemple.
2: Sí.
0: Perquè a la oïda, i tu, Esther, per on continuaries?
1: A mi tot el joc de les veus m'ha agradat molt.
0: O sigui... Escoltar la cantata sencera, per exemple.
1: Per exemple.
0: No? Seria una bona idea, escoltar la cantata sencera o buscar una altra cosa que contrasti. Per què és important el propi algoritme? Perquè la nostra oïda musical, la nostra cultura auditiva, ja ens està dient per on vol continuar. I és molt i molt important que, evidentment, ens deixem portar, no?, per altres tipus d'algoritmes, però moltes vegades aquests algoritmes no responen a el que la nostra oïda musical, intuïtivament i per cultura, desitjaria desenvolupar. Posem un altre?
1: Va.
0: Bueno, com ha estat l'avaluació? Difícil?
1: No.
0: Bé, és com que era un exercici.
2: Moment, bé, però l'Ester fins que no acabem no es relaxarà.
1: Exacte.
0: Marxem a un altre extrem sonor. Anem del barroc a la creació contemporània i ho farem escoltant uns minuts una obra de la qual tindrem una mica d'informació prèvia. Per què? Perquè per la oïda musical, la creació contemporània és fonamental conèixer una mica el context, de manera que generi una expectativa com a mínim conceptual prèvia. Llavors, això és molt important.

Una cosa és la música antiga, que ja coneixem, i a la música contemporània coneix el context a la oïda, igual que a la vista, per qualsevol tipus d'art, le relaxa, eh? El compositor es diu Israel López Estelche, l'obra es titula Valle del Silencio. Està inspirada en un passatge natural de Castilla y León, es porto a la meva terra, amb aquest nom, que és a Ponferrada, aquest Valle del Silencio. És una vall molt estreta i silenciosa, envoltada de muntanyes, que va ser centre d'eremites musulmans àrabs al segle IX, i el compositor diu que la Vall del Silenci és una sensació com que està en un altre temps, a la frontera cap a una naturalesa perduda, immens. A partir de quatre notes, ell considera que aquestes quatre notes, el seu objectiu és fer-ho gran, amenaçant i imponent, tan bonic com amenaçant. A veure...

0: Què tal? Us ha agradat?
1: A veure, el que ens has dit sobre aquesta obra, jo penso que ha estat bàsic per poder-la percebre doncs, tal com l'hem percebut, no? A mi m'ha agradat.
2: Sí, i ha ajudat molt doncs, poder tenir aquest moment d'escoltar-la amb els auriculars, amb aquest silenci al voltant i concentrades amb l'audició.
1: Sí, perquè no hem dit ni mu, eh?
2: No, no, aquí de vegades passa, que mentre sonen peces, aquí com tenim
1: estem
2: els
1: parlant,
2: micros tancats, podem parlar una mica, però
1: no
2: ara
1: ha passat,
2: no hem dit
1: això.
2: Res, eh?
1: No ha passat.
0: Clar, sabeu per què? És molt important a la creació contemporània i jo convido a compositors, intèrprets, que puguin escriure, parlar o bueno, convidar algun divulgador a explicar la seva obra perquè l'oïda musical necessita sí, aquest context. La creació contemporània en general, en l'art, l'arquitectura i en la música en especial. I assistir a concerts i a estrenes en directe és una cosa molt impactant per l'oïda musical, però també a la mateixa vegada pot ser o molt enriquidor o una mica de dir, buf, no torno. No? Per això el context és molt important. Aquesta sensació de bonic i amenaçant, amb aquestes dues paraules, amb aquests dos adjectius, la vida ho està buscant. I és desenvolupar per tot això.
2: Sí, sí, us ho hem trobat, a més, jo crec.
1: Sí.
0: Bueno, ara heu d'anar a Pontferrada, ara. Us ha generat una sensació més d'estar expectants a veure què passava o de tranquil·litat perquè més o menys podíeu intuir què passaria?
1: Home, ens has avisat i jo penso que anàvem preparades.
0: Preparades per l'expectació.
1: Exacte, perquè ha anat creixent l'obra.
2: Sí, i no sabíem on havia d'anar i aleshores sempre sí que hi havia una certa expectativa tota l'estona. Sí.
0: I us heu fixat que com que hi havia un element que repetia...
1: Aquestes quatre notes. Sí.
2: Aquí ens hem enganxat, eh?
0: Exacte.
1: Sí.
0: Clar, aquestes quatre notes, que fixeu-vos que no sabeu ni quines són ni són una melodia sencera, el que són és el fil conductor de l'oïda musical.
1: És la que guia, no?
0: Exactament. Bueno, una mica de passes, no? Per anar amb aquesta base.
1: Per no desviar-te. Van passant coses, però aquestes quatre notes et van...
0: Eso és. Eso és l'element melòdic que van parlar en molt dels programes quan parlaven de la creació contemporània. Si hi ha una mica d'element melòdic o una mica d'element rítmic, l'oïda ja té una petita casa...
1: On agafar-se.
0: Exacte. Perquè seríeu capaces de dir si hi havia compàs, és a dir, si hi havia un principi rítmic d'aquests divisius del que hem parlat, un, dos, tres, un, dos, tres, quatre, un, dos, tres, quatre, cinc, o una sensació de tenir com una pulsació, però sense un compàs concret.
1: Jo diria més això.
2: Sí, hi havia més això, un batec, una regularitat, però no des del punt de vista quantitatiu regular, clar. No?
0: Exacte, no? Però això també ens ha ajudat com a tenir la sensació de caminar amb la música. I hi havia molt o poc contrast de volum, és a dir, la dinàmica que us ha semblat era molt contrastat o era més un crescendo que us ha portat?
2: Sí, però de com hem començat a com hem acabat hi havia molt de rang, no?
1: Quan ja havia crescut, llavors era potent, però... Sí. Com que era un crescendo així anant poc
0: bueno,
1: a poquet...
0: Ara diré una cosa que té moltes interpretacions, però l'oïda musical és un sentit i és en aquests moments de clímax és on més s'assembla al tacte. És a dir, és quan tu comences a sentir un escalfred, no?, d'aquests que és molt... Pot ser de repent o pot ser molt poc a poc, depenent de com comenci, no?, aquesta idea del tacte. En aquesta idea del clima, del crescendo, és on més l'oïda musical es pot semblar a una sensació de tacte, no?, una sensació de pell. I quina textura? Monòdica, melodia, acompanyada, homofonia, contrapunt, què és la que més ha enganxat a l'orella?
2: Aquí tothom toca. Ja està, Sofia.
0: Sí. Tothom, però si hem de triar una, jo triaré per vosaltres. És aquesta idea, més que de melodia, d'un motiu melòdic que està acompanyat amb una cosa molt contrapuntística. No?
2: És a dir, veuries com un germen de melodia acompanyada aquí, potser?
0: Sí, perquè l'oïda ha quedat enganxada, almenys la meva ha quedat molt enganxada
1: a aquestes quatre notes
0: i després a la mateixa vegada podia sentir l'altre.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, anava seguint tot.
0: Exacte.
2: Ja arribava tothom, que és el que jo deia.
0: Exacte. I si haguéssiu de crear el propi algoritme, però continuaríeu amb aquesta idea de creació contemporània. Què buscaríeu?
2: Jo tiraria l'electrònica. A mi ara em vindria de gust continuar, perquè hi havia aquest punt de percussió, aquesta regularitat i aquests motius repetits, i jo crec que ja tiraria per allà.
0: Molt bé.
1: Doncs jo no ho sé per on tiraria. Però a mi m'ha agradat, és que m'ha agradat.
0: Si t'ha agradat, sí que, continuem per lo mateix. L'Ester necessita escoltar l'obra sencera.
1: Clar, també.
0: Per exemple, escoltar l'obra sencera o també buscar obres d'aquestes característiques que han intentat retractar, per exemple, la natura, tan dum, no? Que retracta molt bé la natura, o la Sinfonia Alpina, no?, de Richard Strauss. Però clar, aquestes músiques que et porten o a la creació contemporània de la percussió, bueno, alguna sessió de sonar, no?, per exemple, podria ser interessant, perquè sí, que et porta, i hi ha molt bones sessions de sonar que són realment una sinfonia feta en electrònica, per aquesta idea de la textura, no hi ha compàs, però hi ha pulsació. Bueno, doncs aquesta era la proposta. També podem escoltar una altra, us sembla?
1: Sí,
2: jo crec que
0: sí. Dona temps?
2: Sí. Mira, els últims 3 minuts no arriba, però
0: som-hi. Vinga, posem una.

0: Què us sembla això? Jo soy la locura, la que sola infundo placer, placer i dulzura i contento al mundo.
1: Ai, és que és molt bonica aquesta àrea, sí, és que m'agrada molt.
2: És molt maca. Sí.
0: Bueno, és una mica un resum del que ha estat, no? Aquesta secció, jo soy la locura. La que sola infundo placer i dulzura, que és l'entrenament auditiu pròpiament, no?
1: És molt com ven de... el seu peix, la Sofia,
0: bueno, m'encanta. Però si us fixeu bé, és un ritme harmònic de folia que ens acompanya des de fa dècades per poder ballar i poder estar ben acompanyats amb
2: que
0: vosaltres.
2: Bé.
1: Doncs bé, mira, amb això i amb aquest espai d'amabilitat i balanceig, et desitgem un bon estiu, també.
0: Jo també a vosaltres. Moltíssimes gràcies per
2: bones
0: aquesta
2: vacances.
0: Oportunitat.
2: Bones vacances.
0: Igualment.
2: I nosaltres ho deixem aquí?
1: Sí, perquè mireu, ens queda menys d'un minut, per tant, gràcies per la vostra companyia en el dia d'avui i demà hi tornarem a partir de les 8.
2: Doncs sí, amb les seccions que també s'acomiadaran d'aquesta temporada, la Lourdes Garcia amb el seu món coral i en Miquel Massana també amb la música de casa nostra i l'entrevista que arribarà a la segona hora amb la violinista i compositora Coloma Bertran.
1: Perfecte, doncs ja sabeu quin menú ens espera i nosaltres que us esperem a vosaltres aquí a Catalunya Música. Això és Tots els matins del món. Que vagi molt bé el dia.
2: Fins demà a les 8. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
4: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a Milà, a La Scala, per sentir un dels concerts de la temporada de l'Orquestra Filarmònica de La Scala de Milà. En aquesta ocasió, sota la direcció de Daniele Gatti i amb un programa esplèndid amb música d'Anton Webern, d'Alban Berg i, finalment, de Richard Wagner. Tot això és el que es va sentir el març del 2025 i el que va gravar la ràdio-televisió italiana, la RAI, que és qui ha fet arribar a Catalunya Música aquest enregistrament que us oferim avui. I ha arribat a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Durant el concert hi sentirem Frank Peter Zimmermann, que va ser el solista d'aquesta vetllada que us oferim avui. Va interpretar el concert per a violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg. Però abans, el concert havia començat amb un fragment per a quartet de corda d'Anton Webern, alumne d'Arnold Schönberg, un fragment que va compondre l'any 1905, és a dir, 3 anys abans de la primera obra per a orquestra de Webern, la Passacalla. I aquest fragment és l'Langsame Satz, el moviment lent per a quartet de corda, que sentirem en una versió ara per a orquestra de corda. És la que interpreta la Filarmònica de La Scala de Milà sota la direcció de Daniele Gatti.

El concert d'avui ha començat amb el moviment lent d'Anton Webern, L'Examen Ersatz, música original per a quartet de corda composta l'any 1905 i que avui hem sentit en aquesta versió per a orquestra de corda que ha interpretat la Filharmònica de la Scala de Milà sota la direcció de Daniele Gatti. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui que ara continua amb una obra que es va estrenar a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, l'any 1935. És el concert per a violí i orquestra a la memòria d'un àngel d'Alban Berg. És el concert que va estrenar el violinista Luis Kastner, que de fet és qui havia fet la comanda d'aquesta obra a Alban Berg. I Alban Berg va dedicar aquest concert per a violí a la memòria de Manon Gropius, filla d'Alma Mahler, una noia que havia mort als 18 anys després d'haver agafat la poliomielitis. És l'àngel del concert, aquest concert esplèndid que ara interpretarà Frank Peter Zimmermann, concert per a violí i orquestra a la memòria d'un àngel d'Alban Berg amb Frank Peter Zimmermann, la Filharmònica de la Scala de Milà i la direcció de Daniele Gatti.

Aquest era el concert per a violí i orquestra a la memòria d'un àngel. És el concert que Louis Kastner, que havia estat el qui havia demanat a Alban Berg aquesta obra, doncs ell és qui va estrenar aquest concert a Barcelona l'any 1935. És el concert que Alban Berg va dedicar a la memòria de la filla difunta d'Alma Mahler, Manon Gropius, que havia mort als 18 anys. Aquest concert per a violí a la memòria d'un àngel l'hem sentit en la versió del violinista Frank Peter Zimmermann. Ha tocat amb la Filharmònica de la Scala de Milà sota la direcció de Daniele Gatti. Avui us oferim el concert que es va gravar a la Scala de Milà el març del 2025, un enregistrament de la RAI, la Ràdio Televisió Italiana, un enregistrament que ara continua amb Frank Peter Zimmermann tot sol, aquest violinista alemany que té al darrere una carrera esplendorosa. Va néixer l'any 1965 i ara el sentim interpretant l'adagio de la sonata per a violí número 3 en do major, el número de catàleg 1005 de Johann Sebastian Bach.

Aquest era el solista del concert que us oferim avui, Frank Peter Zimmermann, interpretant fora de programa Johann Sebastian Bach, l'adagio de la sonata per a violí número 3 en do major, el número de catàleg 1005. Música fantàstica que lliga plenament amb el contingut del concert que us oferim avui. Fins ara hem sentit la versió per a orquestra de corda de l'obra per a quartet d'Anton Webern, Langsame Satz. Després, Frank Peter Zimmermann ha interpretat el concert per a violí i orquestra a la memòria d'un àngel d'Alban Berg i ara continuem amb el que porta per títol un homenatge orquestral als mestres cantors de Richard Wagner. Aquest arranjament que sentirem en què s'han suprimit les veus de l'òpera és del percussionista Henk de Wiegler, nascut.

l'any 1953. És el final d'aquest concert que Daniele Gatti va concebre com un recorregut de les tenebres a la llum, amb el concert d'Alban Berg dedicat a Manon Gropius com a centre emocional de la vetllada. Doncs després d'haver sentit aquest concert, ens n'anem cap a l'univers de Richard Wagner, gairebé una hora de música en versió de l'Orquestra Filharmònica de la Scala de Milà sota la direcció de Daniele Gatti.

0: percussionista holandès nascut l'any 1953, ha tocat amb la Filarmònica de la Ràdio dels Països Baixos i és l'autor d'aquest arranjament orquestral de la música dels mestres cantors de Richard Wagner. El punt final al concert d'avui, gairebé una hora de música de Wagner interpretada per l'Orquestra Filarmònica de la Scala de Milà sota la direcció de Daniele Gatti, nascut l'any 1961 a Milà, un director d'orquestra que ens ha presentat un programa de concert interessantíssim. Ha començat amb la música d'Anton Webern, amb sentit Langsamersatz, música de l'any 1905, original per a quartet de corda que hem sentit en una transcripció per a orquestra de corda. Després, Frank Peter Zimmermann és qui ha hagut d'imaginar apareixent a l'escenari de la Scala de Milà per a interpretar el concert per a violí i orquestra A la memòria d'un àngel, música d'Alban Berg, i finalment aquest concert s'ha acabat amb la música de Richard Wagner, que és el punt final de la vetllada que es va fer a Milà el març del 2025. Amb aquesta gravació de la RAI, la Ràdio Televisió Italiana, ja hem estat a la Scala de Milà i hem pogut sentir aquest programa esplèndid. Tot això gràcies a l'intercanvi que Catalunya Música manté amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Johann Strauss, el vals opus 307, els bombons vienesos, que ara hi interpreta la Filharmònica de Viena dirigida per Zubin Mehta.

Aquest era el vals opus 307 de Johann Strauss, Bombons vienesos, en versió de la Filharmònica de Viena dirigida per Zubin Mehta.

0: Catalunya Música. La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
1: Anda, això es diu ràpid i nosaltres molt agraïdes.
2: Encantades.
0: Catalunya Música aconsegueix la millor dada d'EGM des del juliol del 2022. Música i cultura és la millor fórmula. Catalunya Música és teva.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música.
6: I quan m'enfado amb la indústria, torno a escoltar aquestes coses. Això m'ho va dir la Montserrat Caballé. Torna a il·lusionar-te. Torna a trobar l'amor, que és el motor que tu necessites per seguir sent fidel a aquest do que Déu, ella deia Déu, t'ha donat i que no pots trair.
3: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts de nou al programa Homes Clàssics, aquí a Catalunya Música. Com bé sabeu, aquesta és l'última setmana d'aquesta temporada.
2: Sí, perquè tornem.
1: Tornem
2: al setembre.
1: O abans.
2: A Catalunya Música al
1: setembre.
2: Sí,
1: és veritat.
2: Per això, i amb clara vocació de servei, us volem proposar diverses composicions que us podrien, si així ho voleu, evidentment sou lliures i sobirans de fer el que creieu oportú, composicions que us podrien acompanyar al llarg dels dies de descans de l'estiu que ens queda per endavant, que esperem que tingueu dies de descans, esclar.
1: Això esperem, sí, sí. De fet, al programa anterior vam començar amb Debussy i la seva composició per orquestra La Mer.
2: Meravellosa.
1: Sí, una obra que ens trasllada fins a l'interior del mar, no?, amb una gran subtilesa, tot i que té una orquestra gegant.
2: Absolutament, és veritat. Però està molt ben utilitzada perquè és gegant, però és subtil.
1: Absolutament.
2: Avui, en canvi, ens fixarem en una composició que mira cap al classicisme, però ho fa posant-li l'ànima d'un compositor del romanticisme. Per tant, obra del romanticisme que mira cap al classicisme.
1: Doncs sí, voleu saber de quina obra es tracta? Doncs, evidentment, no marxeu, que estem a punt de començar.
0: Escolta tots els programes al webcatmusica.cat/homesclàssics.

0: Home, jo crec que, Albert, que aquesta obra no necessita cap mena de presentació, no?
1: Sí, però ja ens despista, perquè fa un moment deia que escoltaríem o ens fixaríem en una obra del romanticisme que mira cap al classicisme, i aquesta no pot ser. No pot ser.
0: No.
1: No pot ser. És classicisme, no. Tu miris com tu miris.
0: Tot i que quantes vegades hem dit nosaltres que Wolfgang Amadeus Mozart s'avança i en molts moments és romàntic, eh?
1: Sí, però no aquí.
0: No, aquí no.
1: Aquí no.
0: Aquesta és la famosíssima Eine kleine Nachtmusik, eh? La petita serenata nocturna, evidentment, de Mozart.
1: La serenata número 13 en sol major, si li podem dir també el nom més tècnic, no?
0: Sí, però jo, a mi m'agrada dir-li Eine kleine Nachtmusik.
1: Amb aquest tonet, eh? Ja. Amb aquest tonet alemany. Una composició de la que ja us ho avancem, en parlarem al llarg de la setmana, però no serà la protagonista d'avui.
0: Avui no, perquè avui us volem parlar d'una altra serenata, però que el seu compositor doncs va concebre sense la voluntat, podríem dir, d'impressionar-nos, sinó d'emocionar-nos.
1: Arribar a l'emoció més que la impressió de la perfecció formal, no?
0: Això dels romàntics és el que té.
1: Ens referim... Clar, serenates n'hi ha moltes, eh?
0: Sí. En aquest cas, de fet, vam fer una setmana dedicada a les serenates, als més clàssics, eh?
1: Mozart, la petita serenata nocturna, és la número 13. Uh-huh. Vol dir que n'ha fet unes quantes, en va fer unes quantes. Avui, però, ens referim a la serenata per cordes en do major, opus 48, de Piotr Ilyich Tchaikovsky.

0: Fixeu-vos, abans escoltàvem la petita serenata nocturna de Mozart, estem escoltant ara el tercer moviment, l'elegia de la serenata per a cordes Opus 48 de Tchaikovsky. I Pedro, un esperit una mica diferent, sí que se li nota.
1: Una mica més atormentat.
0: Una mica més de romanticisme, no?
1: Sí, exacte, sí, sí. Aquesta serenata per a cordes, do major, Opus 48, és una composició que va fer Tchaikovsky l'any 1880 i que al principi havia estat concebuda no per a una orquestra de cordes, sinó per a un quintet. Que en el fons un quintet doncs té tot.
0: Perdona, que tenim aquí unes melodies d'aquestes de Tchaikovsky. És que de debò, No, quan no t'ho esperes, pam, aquí la tenim, la melodia preciosa.
1: És el creador de melodies, o sigui, i més, en majúscula.
0: Totes amb molt caràcter i totes molt identificables a Tchaikovsky, a més a més.
1: I totes precioses.
0: Per descomptat. No, era un geni.
1: I després quan li passava la melodia als cellos. I després el contrapunt.
0: És una meravella. Perdó per tallar-te, però
1: no.
0: La melodia s'ho valia.
1: I tant. I tant. En tot cas, com deia, sí, la primera idea era que fos per quintet de corda, però finalment el compositor es va adonar que s'havia d'ampliar i s'havia de transformar per ser interpretada per una orquestra de cordes.
0: De fet, els que realment en saben sobre la música i l'obra i la vida en general de Tchaikovsky consideren que el compositor rus va voler, a través d'aquesta obra, mostrar la seva admiració per Mozart, i per això hi trobarem una instrumentació com molt precisa, no? La manera d'orquestrar molt precisa, diguéssim, a l'estil de Mozart, però, clar, alhora, sense renunciar a això que comentàvem ara fa un moment, no? Sense renunciar a la inacabable, infinita imaginació melòdica de Tchaikovsky, que era absolutament increïble.
1: És que Tchaikovsky, que és aquest compositor romàntic, com acabem de dir, gran creador de melodies, però la melodia per si sola no és buida. No, o sigui, té molt de contingut, perquè la mateixa melodia té harmonia,
0: clar.
1: I si hi ha una altra veu que està jugant amb contrapunt amb aquesta melodia, clar, crea una textura impressionant. I és per això que dius que té una... Clar, moltes vegades, quan parlem d'instrumentació, parlem de les notes que li dona a cada instrument, no? Però, clar, aquí amb un quintet de cordes o amb una orquestra de cordes, només són cordes fregades.
0: Clar.
1: Però, clar, si aquesta melodia, com abans passava, primer la fa un violí i després la fa un cello...
0: Jugar amb tu com a espectador,
1: és constantment. I, per tant, està molt ben instrumentat,
0: clar.
1: No? És aquesta instrumentació tan, tan clara que deies. A veure, en essència és una obra que no és que vulgui buscar un gran efecte. Evidentment, no és una de les sinfonies de Tchaikovsky que té aquestes orquestres ja romàntiques grans.
0: No.
1: Clar, ell no busca una gran orquestra.
0: No és l'obertura 1812.
1: No. I, perquè precisament està concebuda ja directament per orquestra de cordes. I per tant...
0: Clar, és el que diu el Pedro, no? Quan tu penses una obra per una orquestra de cordes, ja estàs renunciant a l'impacte, diguéssim, del volum, per exemple, de l'orquestra.
1: Exacte, no? I per tant, és tota una declaració d'intencions perquè prescindeix d'aquest so més contundent, sobretot quan li afegeixes, per exemple, els metalls o, per exemple, la percussió.
0: Clar. Clar.
1: El so és totalment diferent.
0: Absolutament. I això fa que tot soni diferent, eh? Uh-huh. La tensió que es genera és una altra molt diferent. Uh-huh. I és que creant aquesta obra, Tchaikovsky tenia un objectiu molt clar, no? Emocionar-nos, però sense buscar cap mena d'estridència, no? Aquella emoció discreta d'una obra com aquesta. Per això, i a diferència de moltes obres de períodes similars, és a dir, del context similar a Tchaikovsky, per tant, del romanticisme, aquí no hi ha cap drama exagerat, aquí tot és molt subtil. Cosa que s'hi trobarien, per exemple, aquests drames exagerats portats al límit a les seves òperes, entre d'altres, o a les seves sinfonies.
1: Exacte. I malgrat tenir aquesta estructura, podríem dir que no hi ha una tensió clara constant, no? No hi ha aquest conflicte que potser ens donen altres obres, no? Per exemple, fem una cosa, perquè nosaltres aquí som una mica...
0: Són moltes coses, cap d'elles bones.
1: No, aquesta sí que és bona.
0: Sí?
1: Ja, ara ho entendreu. Anem a escoltar, per exemple, l'Atzar,
0: sí.
1: Amb una sinfonia de Beethoven.

0: s'obren els adjectius, és obvi que això és un monument.
1: Sí, és que abans deia, nosaltres som moltes coses, però som absolutament fans de Beethoven.
0: I deixebles. Beethoven i deixebles.
1: Sí, sí, sí.
0: Absolutament,
1: sí, sí.
0: No, està clar. No, però és que aquí hi ha tantes coses a comentar. D'entrada, també, la genialitat d'algú com Beethoven, capaç de construir una marxa fúnebre, que... Parlàvem de la tensió, comparant amb la sonata Txaikovski,
1: exacte,
0: no? O sigui,
1: sí.
0: Només escoltar aquests primers cellos, hi havia una tensió aquí absoluta.
1: Sí, tensió i contrast, no? I podríem dir que la música, dintre d'aquesta petita cèl·lula, no? Pues va avançant, lluita, es transforma, és com una mena d'història amb obstacles, no?
0: Sí.
1: I, clar, això ens encanta perquè té aquesta component del romanticisme primerenc de Beethoven, no? Que al final emociona tant, no?
0: És que has de ser de pedra si no t'emociones davant d'aquesta marxa fúnebre, que és el segon moviment, la Sinfonia número 3, l'heroica, l'opus 55 de Beethoven. És impossible que no t'emocionis. Si està mínimament interpretada, com és el cas, que és la Filarmònica Berlina amb Claudio Abbado al seu capdavant, és impossible que no t'emocionis. Imagineu-vos això en directe. Si la gravació ens emociona en directe, devia ser una barbaritat.
1: I tant.
0: En canvi, tornant a la serenata de Txaikovski, ell no té la voluntat de crear aquesta lluita. No és que no ho faci per falta de coneixement, no, perquè en altres obres ho fa. En aquest cas no vol crear aquesta lluita, no vol crear aquesta tensió, vol que la música vagi fluint. I de fet tampoc t'explica una història en ella mateixa, sinó que només t'acompanya. T'agafa, podríem dir, de la mà molta dolcesa i t'acaba abraçant.

0: Ara el Verde és... t'acaba abraçant...
1: Fota una mica espessament.
0: Sona això. I jo m'he imaginat aquelles paròdies que es fan dels troglodites, de, que al final, quan s'estimen, se foten una garrotada. Aquest és una abraçada una mica dura.
1: Vull dir, a vegades el contrast també ens ajuda a entendre el sentit, no? Vull dir, aquí, evidentment, aquesta composició, que segurament heu reconegut, no et pretén abraçar. No. Al contrari, pretén fotre't un cop de punt. No? Et vol generar un gran impacte que ho causa, clar.
0: Fixa't, dos compositors russos, evidentment de dues èpoques diferents, però que, en el fons, Stravinsky, que és el compositor de La consagració de la primavera, va estudiar amb Rimsky-Korsakov, coetani de Tchaikovsky,
1: tant,
0: no? Per tant, no estan tan lluny.
1: No, hi ha connexió.
0: Fons.

0: està clar.
1: Hi ha connexió.
0: De fet, Stravinsky va ser un compositor que va defensar molt a Tchaikovsky.
1: Sí.
0: Aquells que criticaven a Tchaikovsky perquè deien que era molt poc rus i era molt centre-europeu, deia, no us equivoqueu. Ell retrata molt bé Rússia perquè la música que sona als palaus nobles que apareixen a les òperes de Tchaikovsky, per exemple, és la música que utilitza Tchaikovsky, no ens equivoquem, és aquesta.
1: I no només això, la melangia de Tchaikovsky és una melangia absolutament russa.
0: Absolutament, sí, sí.
1: Si tu
0: sí.
1: escoltes la música de Tchaikovsky i no la pots comparar amb música que s'hagi fet a Alemanya.
0: Per tot plegat, Stravinsky, contra el criteri general dels russos imperant en aquell moment que adoraven el grup dels cinc, ell deia que el més rus del grup dels cinc era un que no hi era, que era Tchaikovsky.
1: Jo crec que l'animadversió, i això és una opinió personal, em podeu matxacar tranquil·lament a xarxes, perquè ja estem acostumats, però és una opinió absolutament...
0: No, només estem acostumats, que ens fa fins i tot una mica il·lusió.
1: No, però vull dir, l'animadversió que tenia el grup dels cinc cap a Tchaikovsky, estic absolutament convençut que era per qüestions extramusicals.
0: Ah, segurament també, és probable. L'èxit, vols dir, no?
1: L'èxit no, i per la seva condició.
0: Clar. Ah, també homosexual.
1: Sí, sí, estic convençut. Vull dir que no va estar acceptat. I això, vull dir, moltes vegades hi ha qüestions extramusicals que no saps per què. Ai, ara no entenc per què aquesta gent m'odia. No entenc que no els agrada la meva música.
0: Ja, ja, ja.
1: Doncs mira.
0: No és per la música.
1: No és per la música. En canvi, Stravinsky, que segurament era un personatge una mica més obert que aquest grup dels cinc, va valorar la música per la música.
0: Clar.
1: De Tchaikovsky, que és el que s'havia de fer.
0: Que de fet és el que ha quedat, eh?
1: Efectivament.
0: Quan parlem d'un artista que no queda l'obra.
1: Per sort.
0: Ah, sí, clar.
1: Sí, sí. De fet, si comparem la serenata per acordes de Tchaikovsky amb una obra com La consagració de la primavera, clar, evidentment... O sigui, som no té res a veure, un ou i una castanya.
0: 100%. Vull dir, sí.
1: La diferència és claríssima, no? Amb Stravinsky tenim ritme, força, ruptura. És aquesta energia primitiva que ja explicàvem la setmana que vam... Bueno, la setmana passada, no? Que vam parlar de les festes paganes i vam explicar la consagració de la primavera, que és una energia primitiva, aquest famós primitivisme típic, no? Que s'explica no només amb Stravinsky, sinó amb el mateix Daphnis i Chloé de Ravel.
0: Exacte.
1: No?
0: Tchaikovsky, com deia el Pedro, és tot el contrari.
1: Sí, clar.
0: És línia melòdica, calidesa...
1: Sí.
0: És gairebé com respirar, no? De fet, Stravinsky sacseja i Tchaikovsky, com dèiem abans, realment t'acaba abraçant.

0: Seguim despistant-vos, seguim el programa Homes Clàssics avui aquí a Catalunya Música, avui parlant-vos de la serenata per a cordes de Tchaikovsky, ara comparant-la amb composicions com La Mer de Claude Debussy.
1: Jo, Albert, el programa d'avui el titularia Les comparacions són odioses.
0: Sempre, sempre ho són, sempre ho
1: són. Perquè m'acabes de comparar, primer, la serenata per a cordes amb Mozart, que té un cert sentit, però després amb Beethoven, no sé, després amb Stravinsky i ara amb La Mer, vull dir, no sé. En tot cas, és veritat que, com us van explicar el programa anterior, us en recordeu, que dèiem que Debussy pintava amb la música, no? O sigui, feia pintures musicals, no? I aquí pinta, doncs, atmosferes,
0: sí.
1: o en tot cas, sensacions aquestes de quan estàs dintre de l'aigua i dintre del mar, no? És difús, és canviant. Clar, com que no hi ha una melodia definida, clar, és gairebé intangible. No?
0: En canvi, Tchaikovsky, com que a més pretén fer aquest homenatge a Mozart, és molt més directe, és molt més clar, molt més nítid, molt més precís, perquè sí que hi trobarem melodies que pots recordar, frases musicals que tornaran més endavant a la mateixa composició, molt propi d'una composició, podríem dir, amb esquelet del classicisme. Debussy és aquesta llum que es mou, no? Que no saps, no la pots agafar, però està allà, la pots percebre i fins i tot la pots assenyalar.
1: Sobretot el que

0: dèiem, la manca de teòrica estructura, que segur que de visita una estructura, però no és una estructura clàssica.
1: Clar.
0: De allegro, adagio, rondó.
1: Que és aquella, aquella estabilitat que ens dona aquesta comoditat, aquest mar mental, no?, de la percepció.
0: Exacte.
1: Podríem dir que Tchaikovsky és aquella emoció que acabes recordant i se't va quedant, no? I en canvi, Debussy, amb obres com La Mer, és l'emoció del viatge, més que un retrat en concret, no?
0: Sí, sí, sí. Però escolta'm, tornem a Mozart.

0: Recordo una vegada que em van fer una entrevista amb un diari de Lleida, perquè havia de dirigir el Requiem de Mozart, i vaig fer... El típic que feu els periodistes, que són molt, molt, molt pesats amb això, que et fan...
1: Només amb això.
0: Sí, no, et fan ens feu una entrevista d'una hora i d'una microfrase em feu un titular.
1: Bé.
0: I aquell titular acaba... el titular d'aquella entrevista va ser... la música de Mozart li fa ràbia a Pedro Pardo.
1: Ah, sí?
0: Li fa ràbia.
1: Per la perfecció, no?
0: Clar, clar, això no ho explicaven.
1: Clar.
0: Això no ho explicaven, no?
1: Falta el context.
0: Exacte, no? Perquè jo explicava que... Recordo que va ser la primera vegada que vaig dirigir el Requiem. I, ostres, ja ho saps, a mi, que a mi m'encanta les matemàtiques de la música, no? I quan veia i quan analitzava aquell Requiem i aquell quiri i aquell no sé què, és que està tan ben escrit, és que és tan perfecte, que em feia ràbia.
1: Pues com ho fas, no? Mozart? A més, el ritme que anava... Sí, sí,
0: exacte.
1: Increïble.
0: I és que, clar, la música de Mozart és perfecta. És perfecta. I ara que estem escoltant aquest quart moviment de la Simfonia número 21 en la major, podríem dir que és perfectament elegant. És una elegància perfecta,
1: absolutament,
0: no?
1: Absolutament.
0: Sí, és tot... I... Clar, hi trobem equilibri, hi trobem claredat, hi trobem perfecció.
1: Tot està al seu lloc, ens dona una... Sí. És estar a casa.
0: Sí.
1: Estem a casa.
0: Però per això, amb certs compositors contemporanis, els hi fa una certa ràbia, com a mi.
1: Perquè t'adones de la grandesa d'algú com Mozart,
0: i tant,
1: no?
0: I tant, i tant.
1: Tchaikovsky, quan crea la seva serenata, parteix d'aquesta idea, no? Ja que molts consideren que la serenata de Tchaikovsky és com una mena d'homenatge a Mozart. Mm. Ara bé, parteix d'aquesta idea de la perfecció, però li afegeix l'ànima pròpia d'un compositor que va viure durant el romanticisme.
0: Sí, és una mica com si la forma clàssica respirés més profundament, no? Amb més intensitat, però, evidentment, sempre des d'un equilibri formal, fixeu-vos.

0: El primer moviment de la serenata de Tchaikovsky comença doncs, amb una mena d'homenatge a Mozart. De fet, no costa adonar-se que és noble i gairebé cerimonial. No?
1: Jo, amb aquesta arquitectura sòlida pròpia del record del romanticisme, del classicisme. Però, clar, de seguida apareix el veritable Tchaikovsky, que al final és l'autor d'aquesta serenata, amb les seves melodies àmplies, càlides i, sobretot,

0: El segon moviment, un dels moments més reconeixibles, és un vals.
1: És un vals de Tchaikovsky, més a més, diria jo.
0: És una preciositat, sí, com sí. tots els valsos de Tchaikovsky. A mi m'agradaria un any poder dirigir un concert d'any nou...
1: Però de Tchaikovsky.
0: Amb valsos només de Tchaikovsky.
1: Jo et compro la idea. No sé què mena de problema, clar.
0: Ara algú agafarà aquesta idea i ho farà algú altre. Però...
1: Doncs mira, regalen idees des del 2017.
0: Sol passar. Però és veritat que ostres, és que tenen una qualitat tan bona, els valsos de Tchaikovsky. A més, amb aquesta certa melancolia sempre que queda al darrere, no? Que és marca de la casa.
1: Aparentment, un vals, com aquest, és alegre, aparentment. Però en el cas de Tchaikovsky sempre té un vel de tristesa. Sí. Sempre està allà.
0: Sí, melancolia. Sí.
1: Pròpia també melangia. De la cultura russa, no? Per tant, no és només música bonica, que ho és, eh? És molt bonica. És música que, d'alguna manera, retens, recordes, la incorpores al teu ADN, no? I potser aquesta és la clau.
0: A més, diria jo, és una preciositat, sí, com sí. tots els valsos de Tchaikovsky. A mi m'agradaria un any...
1: Era un gran conflicte en el seu desenvolupament. Tampoc pretén impressionar-te. De fet, el que vol és que es quedi amb tu i que retinguis aquestes melodies, que ho fa, en el teu cervell.
0: Absolutament. I si en teniu algun dubte, anem a l'audició i us ho demostrarem.
2: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música. Avui, per escoltar, evidentment, la serenata per a cordes en do major, opus 48, de Piotr Ilyich Tchaikovsky.
1: Composició que us proposem escoltar, dirigida per Gerard Korsten, al capdavant de l'Orquestra de Cambra d'Europa.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Quina meravella aquest homenatge de Tchaikovsky a Mozart.
2: Home, a més, és que hi trobem el millor de dos genis.
1: Absolutament, absolutament. Acabem d'escoltar la serenata per a cordes en do major, opus 48 de Tchaikovsky, dirigida per Gerard Korsten, al capdavant de l'Orquestra de Cambra d'Europa. Ja ho sabeu, tornarem demà a la una del migdia aquí, a Catalunya Música.
2: Pau Blasi, el control tècnic, Iolga Cardús de la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
4: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre grup de WhatsApp.
3: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
5: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
5: Molt agraïdes.
6: Encantades.
3: Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3CAT Info, ICAT, Catalunya Música i 3CAT queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA SA. No, no, no, no.

0: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal, el contratenor.

0: Víctor Jiménez Díaz. Avui el nostre convidat ens parlarà de dos mestres que diu que li van canviar la vida. La mezzosoprano catalana Francesca Roig i David Mason, pianista, musicòleg i divulgador. Avui, anys de formació i el reconeixement als mestres. Comencem.
1: Hola, sóc el Víctor Jiménez Díaz, contratenor, i aquesta és la meva història. La primera peça és un dels records més ràpids que em venen a la ment si penso en aquell curs d'interpretació d'escenes d'òpera de Barcelona que va muntar l'Anna Belén Gómez amb mi com a secretari i la Sílvia Casamayor, que és secretària del Tenor Vinyes, per exemple, amb una veu preciosa de soprano lleugera, i que va ser la meva companya aquell impàs del conservatori als cursos de cant i a saltar els concursos, no? I amb ella vaig cantar aquest Ah, perdona, el primo afecto. Jo sóc homosexual, però m'he enamorat tantes vegades de companyes, de la seva sensibilitat i de la bellesa del seu so, i me'n recordo enamorar-me molt, siguent aquest anio de la meva servilla, de la Sílvia Casamayor.

0: Era A perdona al primo afecto dins la Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart amb Lucia Pop i Frederica von Stade acompanyades per l'orquestra de la Royal Opera House sota la batuta de Sir Colin Davis.
1: Doncs la llista continua amb l'Stabat Mater, que és la peça que més vegades he cantat a la meva vida. I mai m'avorreix. Cada cop que la canto dic, ai, vull una altra producció, perquè m'he quedat amb ganes d'anar més lluny, de provar allò, d'anar més lluny. I el primer Stabat Mater el vaig fer precisament amb la meva jefa en aquell moment, que era l'Ana Belén Gómez, i amb en Àngel Villagrasa, que va ser el clavecinista del meu primer disc. Sí que molt significatiu, i us proposo una versió que és de les darreres, que va ser de tornada del confinament, la primera gira que vaig fer amb l'Orquestra Barroca de Barcelona, amb l'Adolf Gasol, que és un amic, que hem intentat fer moltes coses plegats, i moltes han sortit bé, com per exemple aquesta gira.

0: El nostre convidat, Víctor Jiménez Díaz, acompanyat per l'Orquestra Barroca de Barcelona, dirigida per Adolf Gassol, interpreta un fragment de l'Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz.
2: La gent diu, a mi m'agrada molt que em diguin xismes sobre mi, perquè el més difícil d'aquesta professió és trobar veritat sobre tu. Tothom et diu que cantes molt bé, que ets fantàstic, que ets estupendo, quin company més guai, és que sempre que truquem al Víctor té un sí per resposta. I sí, sóc tot això, però hi ha altres coses negatives que la gent no em vol dir a la cara. I a mi m'encanta quan els amics em xiven coses, no? I hi ha una cosa que sempre se m'ha dit, inclús el meu equip em diu ara, no? Que d'anar amb compte perquè ser massa agraït a una professió com la nostra, tan competitiva, es pot entendre com una debilitat. Jo sempre he dit que no, que m'és igual, que m'agrada ser molt agraït, perquè és que trobo molt fonamental les petites ajudes que m'han donat aquesta professió, que no en són tantes, les puc explicar molt poquet temps, no? I sempre tinc a la meva boca els meus mestres, i mira que fa molts anys que no treballo amb ells. El David va marxar el 2018, i la Francesca fa molt que no treballem junts, però estem en contacte, no? Em van canviar la vida. I ho dic amb totes les paraules. Em van deconstruir i construir des de zero. I si he de triar un dels dos, doncs trio el David perquè ja no hi és. I per mi és molt difícil viure sense el David. I a més, aquesta gravació és d'un contratenor, però el piano ja està tocant ell. I en David era un pianista fabulós. I el trobo tan a faltar que em poso aquestes gravacions. Si busqueu aquesta gravació, trobareu el disc a Spotify i ell toca sol al piano. Coses de Rubra, Vaughan Williams i Courtney. Era la persona més interessant que he conegut a la meva vida. Del David vaig aprendre una cosa, que els llibres de text no serveixen per res, que les universitats són llocs on un va fer contactes, però no aprendre a ser artista. Em va ensenyar que sense personalitat és irrellevant la meva feina i que tenia un deute amb el patrimoni. I aquest deute no es podia mai cobrir si repetia el llenguatge que una persona feia servir per fer-se pont entre el patrimoni i els nostres contemporanis, sinó que havia de ser jo qui anava a la font i explicar-la amb els meus recursos. I de la Francesca tinc moltes coses fonamentals. La veu és aire, i la Francesca m'ha ensenyat a fer servir l'aire. És el meu seguro de vida, i li dec a ella. El que és fonamental de la Francesca és que jo recordo ocasions en les que vaig voler deixar de cantar, i ella va venir a l'hotel portant-me un peluix i una carta dient-me: recorda que sempre podràs anar al meu amic que treballa a la secció de jugateria del Corte Inglés a demanar feina. Però també recorda que aquesta professió es fa amb il·lusió. Jo crec en tu i he vist la il·lusió als teus ulls.

0: El contratenor Mark Chambers interpreta un fragment de Silent Moon, de Ralph Vaughan Williams, acompanyat al piano per David Mason, pianista, musicòleg i professor del nostre convidat.
1: Acabem por todo lo alto, gracias por venir. Jo soc contratenor, no? I havia de triar un contratenor que digués, hosti, si he de recomanar algú i que a partir d'aquí estimeu la nostra corda, a qui trio? Doncs el Franco Fagioli. I trio cantant l'Arsace del Rossini perquè els meus concursos de cant, l'època que connecto, no? Aquesta època formativa amb el món professional, no? Com ho faig? Doncs la Francesca i el David em diuen has de presentar-te a concursos de cant internacionals perquè te sentin a tot arreu i vegin el que pots oferir, no? I aquí cantava què? Pues, lògicament Händel i tots els contemporanis, però també bel canto i també música contemporània, no? Però molt bel canto, i el bel canto em va fer guanyar coses, com per exemple el Ricardo Zandonai, que vaig ser, fins on jo sé, el primer contratenor en guanyar un premi amb un concurs de cant absolutament barista, no? El Ricardo Zandonai. I jo vaig guanyar cantant Rossini, a part de Händel, no? Llavors, reivindico el Rossini per nosaltres i el reivindico amb aquest company, que és en Franco, que tenim molts amics en comú, que hem cercat moltes vegades i ens hem perdonat moltes vegades per no trobar-nos encara. Podria haver suggerit al meu estimat Xavier Sabata, també, que és amic, l'admiro moltíssim, m'ha fet feliç moltes vegades escoltant-lo cantar. T'estimo molt, Xavi, ja ho saps que t'admiro. El Jordi Domènech, vull dir, casa n'hi han molts, que m'estimo molt. L'Oriol Rosés, vull dir, són molts. L'Hugo Bolívar, que no és català, però és català perquè ha estudiat aquí. El Constantin Derri, jo tinc Carlo Bistoli. Hi ha molts companys que m'estimo, que admiro, que segueixo, que sempre que puc vaig als concerts i l'espero a la sortida com un grupi i l'abraço i li dono les gràcies perquè sé que el que fan facilita que jo tingui feina en el futur i en el present, però Franco, eres un

0: El contratenor Franco Fagioli interpreta l'ària A quel giorno ignoramento de Semiramide de Gioachino Rossini amb l'orquestra Harmonia Atenea dirigida per George Petru.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
3: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
2: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
3: Anda, això es diu ràpid i nosaltres molt agraïdes.
4: Encantades.
2: Catalunya Música aconsegueix la millor dada d'EGM des del juliol del 2022. Música i cultura és la millor fórmula. Catalunya Música és teva.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
5: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
1: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
6: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
7: Fixa't com sona Edició Clàssics.
6: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
8: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
6: Oh, fixa't com sona...
1: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
9: 1853 és l'any que estem explorant aquí els Sincronies de Catalunya Música. Avui, en aquest segon capítol d'aquesta setmana, li volem dedicar tot el programa, tota l'atenció a un dels grans colossos de la música d'aquesta època, i especialment en aquest any 1853, que va viure un episodi crucial, una etapa transcendental en la seva vida personal i, per tant, també en la seva producció musical. És un any clau en la vida i en la producció de Robert Schumann.
1: La música en el seu context a Sincronies.
9: Efectivament, ens instal·lem al 1853, un any en el qual Schumann encara va tenir alguns moments de felicitat i de reconeixement. Tot el que li quedava per viure pràcticament era un infern, però encara va tenir alguns moments de felicitat i de clarividència

influència creativa. Aquell any, per exemple, el 1853, Clara i Robert Schumann van rebre una forta impressió en escoltar a un joveníssim violinista que tenia 22 anys i que es deia Joseph Joachim en una interpretació extraordinària del concert per a violí i orquestra de Ludwig van Beethoven. El van sentir en un concert que va fer a Düsseldorf, la ciutat on vivia la família Schumann, i això va passar durant la primavera d'aquell 1853. Schumann de seguida va voler conèixer aquell jove violinista i aquesta trobada amistosa va generar un contacte constant durant aquests últims mesos i, de fet, també va inspirar Schumann una de les seves últimes obres concertants, el Concert per a violí i orquestra, una obra que no es va arribar a tocar mai ni es va estrenar mai en públic. Us en parlarem perquè avui sonarà. És aquesta.

Avui sentirem aquest concert per a violí i orquestra, un concert realment tocat ja d'alguna manera per aquest desequilibri mental, brutal, psicològic que patia Schumann, però també inspirat per aquella aparició beatífica completament d'aquell jove violinista, Joseph Joachim, que passa per ser probablement el millor violinista del segle XIX a Europa. Doncs Schumann li va voler dedicar aquest concert que estem sentint de fons i que avui, en aquest capítol d'avui, sentirem sencer. Ja veureu, us explicarem una miqueta les vicissituds i les circumstàncies de composició d'aquest concert i veureu que està envoltat de misteris i de coses realment surrealistes, gairebé sobrenaturals i esotèriques. Ja veureu, és un concert realment una mica estrany, us en parlarem. I és que durant aquests mesos, últims mesos de vida i de lucidesa, Schumann va compondre amb una facilitat desconcertant moltes obres, per exemple les Foguetes per a piano opus 126, una obra que no podrem escoltar, igual que les Sonates per a la Joventut, l'opus 118, també per a piano, no les podrem escoltar, hem de fer una tria, però us la recomanem, i també l'obertura de les Escenes del Faust. Aquesta és l'obra que sentirem a continuació, la introducció i l'allegro per a piano i orquestra, l'opus 134. Aquest va ser, per cert, l'últim regal d'aniversari que va fer Schumann a la seva esposa Clara, una obra concertant per a piano i orquestra. També va compondre una fantasia per a violí i orquestra i, finalment, el concert per a violí i orquestra d'un valor molt irregular i destinat i inspirat per aquest jove violinista del qual us hem parlat, Joseph Joachim. Però encara hi va haver una altra trobada i un altre moment de felicitat extraordinari en la vida de Schumann i també de la seva esposa. El 30 de setembre d'aquell any 1853, Schumann, que acabava de finalitzar aquest concert per a violí, va rebre la primera visita d'un jove, d'un compositor prometedor, molt amic de Joseph Joachim i que probablement us sonarà. Johannes Brahms. Va aparèixer aquest jove músic davant d'aquell geni empobrit i fulminat pràcticament per aquest desequilibri mental. Brahms es va presentar gairebé com un àngel cridat ben aviat a prendre el relleu del seu mestre i admirat Schumann.

El que estem sentint ara és un fragment d'aquestes escenes, d'aquesta obertura pròpiament de les escenes del Faust de Goethe, una obra que havia començat, atenció, el 1845, és a dir, que aquest 1853 encara no l'havia acabat, i el que va compondre Schumann en aquests mesos de primavera i estiu és l'obertura. Aquesta música que estem sentint de fons, que té una durada d'uns 8 minuts i que ara sentirem sencera. L'escoltarem a la interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado, en un enregistrament del segell Sony de l'any 1995. Escoltem ja una d'aquestes últimes obres orquestrals que va compondre Robert Schumann en aquest any 1853, l'obertura de les escenes del Faust de Goethe.

0: Doncs així ha sonat aquesta obertura, aquesta obra orquestral instrumental de Robert Schumann, l'obertura per a les escenes del Faust de Goethe, una obra composta el 1853 que posava punt final, que acabava de replar aquella obra que li va costar fins a 8 anys de compondre. Recordem que aquestes escenes del Faust, basades en l'obra literària de Goethe, van ser iniciades el 1845 i no va acabar-les fins al 1853 amb aquesta obertura, que és el fermall d'or d'aquesta gran obra, que no sentirem, òbviament, perquè correspon a una etapa ben diferent de la qual estem parlant. L'hem sentit en la interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado en un enregistrament del segell Sony del 1995.
1: Sincronies. La banda sonora d'un món ple de canvis.
0: I ara sí, ens aboquem en aquestes obres concertants, en aquest cas per a violí i orquestra. De fet, el concert per a violí i orquestra que ara us proposem escoltar no va ser l'única obra concertant per a aquest instrument, inspirada per aquell jove violinista formidable, molt talentós, Joseph Joachim, a qui van descobrir el matrimoni Schumann durant la primavera de 1853, gràcies a la interpretació que va fer d'un concert de Beethoven a Düsseldorf, precisament. Dues partitures van sorgir d'aquesta il·luminació que va tenir Schumann per aquest violinista, de qui es va fer amic, per cert. Una és la fantasia en do major, l'opus 131, per a violí i orquestra, i l'altra és el concert en re menor. Totes dues obres van ser inspirades a Schumann pel virtuosisme d'aquest il·lustre violinista que van descobrir a Düsseldorf. Les dues obres van ser compostes aquest mateix any 1853 i manifesten una evident preocupació per aprofitar tots els recursos estilístics de l'instrument, el virtuosisme, la tècnica, amb arpegis, passatges de gran velocitat, amb sonoritats brillants i vibrants, però són dues obres amb una energia una miqueta forçada, amb una inspiració acadèmica, podríem dir, amb una expressió una miqueta monòtona. I això passa especialment en aquest concert per a violí que us proposem escoltar a continuació i que sona així.

Estem sentint el concert per a violí en re menor, un número de catàleg que de fet és pòstum, per tant és el WO 23, no té ni número d'opus, perquè és una obra que no va ser editada en vida del compositor. De fet, va ser recuperada, atenció, el 1937. Estem parlant gairebé de 80 anys després de la composició d'aquest concert per a violí. Va ser publicada pòstumament 80 anys després. Una obra dedicada a Joseph Joachim, insistim-hi. Aquesta composició es va desenvolupar entre el 21 de setembre i el 3 d'octubre de 1853, per tant, 4 mesos abans d'aquell intent de suïcidi de Schumann que va protagonitzar a finals del febrer de l'any següent. La va compondre a Düsseldorf. Aquest va ser l'únic concert per a violí de la seva producció i una de les seves últimes composicions importants. Insistim que la dedicatòria és per a Joseph Joachim i l'estrena es va demorar, doncs això, 80 anys, tot i que Joachim va posseir el manuscrit, no la va voler tocar de forma pública mai a la seva vida. Es va estrenar, de fet, el 1937, amb nombrosos obstacles, fins i tot per les reticències que provocava l'associació d'aquesta obra amb la salut mental tan deteriorada del seu autor.

Tot i que Joachim va interpretar en públic la fantasia en do major, l'altra obra concertant de la qual us hem parlat, mai no va arribar a fer el mateix amb el concert per a violí. Això sí, el va tocar davant de Schumann l'octubre de 1853 amb l'orquestra de la cort de Hannover, de la qual n'era concertino, recordem que ell tenia 22 anys només, però ho va fer en privat, pràcticament en petit comitè. El violinista va conservar el manuscrit que li havia dedicat Schumann durant la resta de la seva vida. Després de l'intent de suïcidi de Schumann al febrer de 1854 i el seu posterior declivi i mort en un sanatori mental a Endenich, Joachim, el violinista, el dedicatari, va sospitar que el concert era producte de la bogeria del mestre i va considerar que la música era malaltissa. Després de la mort de Schumann, l'any 1856, Joseph Joachim va expressar a la seva vídua Clara les seves reticències a publicar i a tocar en públic aquell concert pels espantosos passatges per a violí que havia escrit Schumann. Clara va demanar-li que reescrivís l'últim moviment, però Joseph Joachim no ho va fer mai. Un dels biògrafs de Joseph Joachim va reproduir una carta datada, atenció, el 5 d'agost de 1898, més de 40 anys després de la mort del compositor. Joachim comentava que aquest concert mostrava un cert esgotament del mestre on intentava exprimir els últims recursos de l'energia espiritual que encara tenia, tot i que alguns passatges concrets donaven testimoni dels profuns sentiments de l'artista creador. Aquest tercer i últim moviment que Joachim no va voler reescriure mai sona així.

Quan Joseph Joachim finalment va interpretar el concert en privat el 1858 a la ciutat de Leipzig, fixeu-vos perquè Schumann feia 2 anys que s'havia mort, Johannes Brahms el va trobar tan insatisfactori que va decidir no incloure'l en l'edició completa de les obres de Schumann que estava editant en aquell moment. Ni tan sols Brahms va creure en aquesta obra que estem sentint de fons. Clara, la seva esposa, Brahms i Joachim van decidir finalment que l'obra no s'havia de publicar. De fet, aquest concert per a violí es va mantenir en secret durant la resta del segle XIX. No obstant això, Brahms va publicar en un volum suplementari de l'edició Schumann l'últim pensament musical del compositor, de Schumann, que era un tema sobre el qual Schumann havia començat a compondre variacions a principis de 1854. De fet, Brahms també va escriure un conjunt de variacions sobre aquesta melodia, sobre aquest tema, que pertany al concert per a violí. És el seu opus 23, l'opus 23 de Johannes Brahms. Unes variacions sobre aquesta melodia que també està incorporada en el concert per a violí de Schumann. Joseph Joachim, el dedicatari i qui no va voler tocar mai en públic aquest concert, va morir el 1907 i en el seu testament va declarar que l'obra no s'havia de tocar ni publicar fins a 100 anys després de la mort del compositor, és a dir, fins al 1956. Molts anys després, el fill del violinista, el fill de Joseph Joachim, va vendre el manuscrit del concert a la Biblioteca Estatal de Prússia, a la ciutat de Berlín, i finalment es va publicar el 1937. Doncs ara sentirem aquest concert tan turbulent i tan turmentat com el propi compositor, com qui la va escriure. Aquesta obra té 3 moviments, «In kräftigen nicht zu schnellen», «Ràpid però sense córrer», «Langsam» és el 2er moviment, en si bemoll major, és a dir, lent, i «Lebhaft», animat, viu, «Doch nicht schnell», és a dir, sense córrer, és el 3er i últim moviment. I veureu que té un cert aire del concert per a violí de Beethoven, això sí, en mode menor. Escoltem, doncs, aquest concert per a violí i orquestra de Robert Schumann, l'última gran obra que va compondre concertant durant la tardor de 1853, pocs mesos abans d'aquell intent de suïcidi i de l'ingrés al sanatori mental de Endenich. Sentirem la versió que toca Renaud Capuçon amb l'orquestra de cambra Mahler i amb la direcció de Daniel Harding, un enregistrament del segell Virgin de l'any 2004.

0: Doncs així s'acaba aquest conflictiu, turbulent i turmentat concert per a violí i orquestra en re menor que no té número d'opus perquè no va ser publicat en vida del seu compositor, Robert Schumann. No es va publicar, atenció, fins a 80 anys després de la mort del compositor, el 1937. Josef Joachim era el seu dedicatari, no el va voler tocar mai en públic perquè deia que tenia passatges absolutament desquiciats i malaltissos i que era una mostra d'aquell declivi psicològic, d'aquella mena de desequilibri mental que afectava Schumann en aquells mesos finals del 1853. Recordem que va ser compost entre el 21 de setembre i el 3 d'octubre d'aquell any 1853, pocs mesos abans de l'intent de suïcidi del compositor, de Schumann. Brahms ni tan sols tampoc va voler que es publiqués aquesta obra i no la va incloure en l'obra, l'edició de l'obra completa de Robert Schumann que va fer dos anys després. Aquest concert per a violí, doncs, no va ser editat fins al 1937, però ha estat enregistrat recentment per diversos violinistes i aquí n'hem tingut un bon exemple. Renaud Capuçon tocava aquesta versió que acabem d'escoltar amb l'orquestra de cambra Mahler i la direcció de Daniel Harding. Això va passar el 2004 i aquest enregistrament va ser editat pel segell Virgin.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Fins aquí aquest segon capítol del Sincronies d'aquesta setmana dedicada al 1853. Després d'haver dedicat tot el nostre programa a la música de Robert Schumann, demà us parlarem de la seva esposa, de la que va ser una extraordinària pianista i també compositora, Clara Wieck, Clara Schumann de casada, que en aquest any 1853, tot i aquestes circumstàncies tan dramàtiques en la seva vida familiar i personal, també va compondre obres precioses. Ja ho veureu i us explicarem la relació que va tenir amb Josef Joachim, amb aquest extraordinari violinista amb qui va col·laborar tota la vida, la resta de la seva vida. Més de 40 anys va sobreviure Clara Wieck, el seu marit, que, recordem-ho, Robert Schumann, va morir l'any 1856. Demà us en parlarem i també us proposarem escoltar un tastet de la música de Richard Wagner. Atenció, música per a piano i música també inspirada i dedicada al que va ser un dels seus grans amors de vida. Aquest any 1853 va escriure-li a Matilda Wesendonck una sonata per a piano que demà escoltarem sencera. És una sonata que dura 10 minuts, però és una petita joia, una obra inusitada, inusual, podríem dir, en la producció de Richard Wagner, una sonata per a piano que escoltarem en el programa de demà. Gràcies per la vostra atenció. Us saluda Xavier Chavarria, que us espera demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música. No hi falteu. Fins aleshores, que acabeu de passar un molt bon dia. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria.
1: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
3: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
3: Anda, això es diu ràpid i nosaltres molt agraïdes, la
4: veritat. Encantades.
1: Catalunya Música aconsegueix la millor dada d'EGM des del juliol del 2022. Música i cultura és la millor fórmula. Catalunya Música és teva.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
5: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
6: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
1: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
4: Bona tarda. Avui sentirem la música del pianista italià Roberto Magris amb el seu trio Mute.

Praga al capvespre, en Roberto Magris tocant la seva música amb dos membres de l'escena jazzística txeca, František Ulich al contrabaix i Jaromír Helecic a la bateria. El trio Mute, que treballa justament des de la ciutat de Praga.

Avui estem sentint aquest trio que lidera el pianista italià Roberto Magris amb els txecs František Uhlir i Jaromír Jelešić, una banda que combina la tradició europea amb la nord-americana, barrejant el bop i el jazz modal contemporani per construir aquest llenguatge de factura clàssica, amb temes originals de Magris com aquest altre, The Meaning of the Blues.

The Meaning of the Blues, el significat del blues, segons Roberto Magris, František Uhlér i Jaromír Hlesíč. El trio Mjuch, que ens porta fins al final de la sessió amb aquesta cançó per a un nen africà. I aleshores tornem amb més jazz. Us espero aquí mateix al Club de Catalunya Música. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui ens acompanya el pianista Anthony Rachinoff, un dels caps de cartell del Festival de Música Isaac Albéniz de Camprodon, festival que a l'agost del 2025 va arribar a la seva 40a edició. Als seus 35 anys, aquest artista nord-americà d'ascendència russa, Anthony Rachinoff, és més que una promesa. Acumula un bon nombre de premis en concursos internacionals. El tercer premi al concurs de Montreal, el segon al Chopin dels Estats Units i els que ens queden més a prop, el millor intèrpret del Venice, del Maria Canals, o el primer del Ricard Vinyes. Precisament el concert que fa a Camprodon és un homenatge als 150 anys del naixement d'aquest eminent pianista lleidatà. En aquest concert enregistrat per Catalunya Música l'agost del 2025 al monestir de Sant Pere de Camprodon,

Anthony Ratzinoff farà un recorregut per l'obra de Frédéric Chopin i s'aturarà a la Suite Ibèria del Venice a Màlaga. Tota una mostra de la seva confiança sorprenent per desafiar riscos. De moment, Chopin, que amb les seves peces per piano va explorar el que en diem microformes musicals, com ara balades, nocturns, scherzos, impromptus, poloneses, preludis i valsos. Però Chopin va ser un renovador que va portar trets nous a gèneres ja existents. Els seus valsos, per exemple, sorgeixen dels records del compositor i ens transmeten suggestions que no inviten directament al ball. Anthony Ratzinoff ens ofereix per començar el vals en la bemoll major, opus 42, per a molts un dels valsos favorits de Frédéric Chopin, però també un dels més difícils d'interpretar.

El Festival de Música Isaac Albéniz 2025 acull el pianista Anthony Radziwiłł, que dedica tot un programa a Frédéric Chopin. Ha començat amb el vals en la bemoll major opus 42 i continua amb un dels nocturns, les composicions més líriques que va produir. Sentirem un dels dos últims que va compondre el músic polonès, el nocturn en si major opus 62 número 1, que contrastarà immediatament amb un dels estudis de l'Opus 25, el desè, una peça de tècnica pianística que Chopin, amb art i destresa, va saber convertir en poema sonor.

Amb musicalitat i precisió, el pianista estatunidenc Anthony Ratchinoff captiva el públic del monestir de Sant Pere de Camprodon amb el repertori arriscat de Frédéric Chopin. Després del Nocturn en si major, opus 62, número 1, i de l'Estudi en si menor, opus 25, número 10, que ha tocat sense interrupció, ara afronta una de les obres del que anomenem l'últim Chopin, amb una polonesa, un gènere lligat a la vessant nacional de la música de Chopin. Per raons evidents, les seves poloneses van passar de ser miniatures convencionals de saló a poemes expansius. La polonesa que sentim és del 1841 i se la coneix com a polonesa tràgica. És la polonesa en fa sostingut menor, opus 44.

Anthony Ratchinoff, amb la seva capacitat per anar més enllà del repte virtuós, ens oferia la polonesa en fa sostingut menor, opus 44, de Frédéric Chopin. I ara, en aquest concert del festival, Isaac Albéniz ens mostra el seu caràcter narratiu amb una balada, un gènere que, tant en la literatura com en les cançons, l'associem a temes èpics i dramàtics, i sempre a la narrativa verbal. Però en compondre les quatre balades per piano, Chopin crea un gènere musical completament nou. S'apropia d'aquestes arrels verbals per generar la balada musical i en manté l'atmosfera de misteri i fantasia provinent de la poesia romàntica. La tercera, del 1841, és la més càlida i lírica. Per compondre-la, Chopin s'inspira en la llegenda d'Ondina, la sirena que s'enamora d'un príncep. Per això hi reconeixerem seqüències que suggereixen l'ondulació de les aigües.

Aplaudiments al Festival Isaac Albéniz de Camprodon pel pianista estatunidenc Anthony Rachinoff, que ens ha ofert la balada número 3 en la bemoll major, opus 47, de Frédéric Chopin. La paraula impromptu és un terme francès que significa improvisació. Seguint el model de Schubert, Chopin va compondre 3 impromptus i una fantasia impromptu. En total, 4 paisatges musicals que captiven per la seva subtilesa i pel seu caràcter poètic i refinat. El primer és una pàgina plena de vitalitat, a l'inici i al final, on el piano juga amb remolins sonors. La secció central, com a contrast, apareix íntima i assossegada. El segon, en canvi, presenta una secció inicial calmada i expressiva, mentre que la segona és animada. Al final, retornem a la quietud. Doncs bé, ara Anthony Rachinoff ens ofereix els impromptus número 1 i número 2 de Frédéric Chopin.

Anthony Radziwiłł, amb musicalitat i exigència, ens oferia els impromptus números 1 i 2 de Frédéric Chopin. I continua el programa dedicat a Chopin amb una de les obres que el compositor polonès va escriure a Mallorca, a la Cartoixa de Valldemossa, el 1839. En aquest concert, Anthony Radziwiłł recorre gairebé tots els gèneres que va treballar Chopin. Els va treballar i els va redefinir, perquè va donar contingut i autoritat genèrica a fragments o formes lliures que no eren pròpiament gèneres, formes com ara balades, improvisacions, masurques, nocturns, scherzi. Un scherzo, per exemple, significa literalment broma. Però Chopin en va canviar el significat. En lloc de concebre peces humorístiques i alegres, va compondre quatre scherzi de textura turbulenta i marcats pel dramatisme. Una forma sense precedents en el gènere. El tercer, en do sostingut menor, opus 39, és el més concís i mostra una grandiositat gairebé beethoveniana. A les mans d'Anthony Radziwiłł, l'scherzo número 3 en do sostingut menor, opus 39, de Frédéric Chopin, sona...

El pianista Anthony Radziwiłł ens ha ofert ara l'Scherzo número 3 en do sostingut menor, opus 39 de Frédéric Chopin. Una part destacada de l'obra de Chopin està inspirada en la música de Polònia i la masurca n'és un exemple. Les quatre masurques, opus 17, les va completar el 1833, quan feia poc que s'havia establert a França com a refugiat polonès. Tot i que Chopin vivia lluny de la seva terra natal, mai va oblidar les seves arrels poloneses i aquest sentiment queda especialment reflectit en aquestes masurques. La masurca és una dansa de ritme ternari i de tempo no gaire ràpid, amb un accent al segon o al tercer temps de cada compàs. Chopin la va introduir a la música de concert i per això es va fer tan popular com per competir amb el vals i la polca. Però Chopin, sempre renovador, va portar a aquesta dansa noves suggestions que no inviten directament al ball. Ara sentim les masurques, opus 17, de Frédéric Chopin.

Són les quatre masurques opus 17 de Frédéric Chopin que ha interpretat Anthony Ratzinoff en aquest concert del Festival Isaac Albéniz de Camprodon. Justament aquest pianista nord-americà d'ascendència russa va guanyar el premi al millor intèrpret d'Albéniz al concurs Maria Canals i per tancar l'audició al monestir de Sant Pere de Camprodon posa de rellevància el compositor camprodoní Isaac Albéniz, aquesta figura capdalt de la música per piano de finals del segle XIX i principis del XX. Ha triat una peça de la suite Ibèria, segurament l'obra pianística espanyola més important de tots els temps, la suite Ibèria. Obra que reflecteix de manera directa els paisatges andalusos i les seves manifestacions artístiques i musicals, sempre de manera profunda, íntima, colorista, aristocràtica i popular. Màlaga pertany al quart i últim quadern de la suite Ibèria. És una partitura d'extraordinària dificultat rítmica i té reminiscències del cante jondo.

Màlaga, una peça del llibre quart de la suite Ibèria d'Isaac Albéniz. L'hem sentit a les mans del pianista Anthony Radziwiłł, que va guanyar el premi al millor intèrpret d'Albéniz al concurs Maria Canals. El concert que va fer el monestir de Sant Pere de Camprodon, dedicat tot a Chopin, es va acabar amb aquest homenatge al gran compositor camprodoní, Isaac Albéniz. Abans de plegar, però, encara va oferir un bis al públic del festival Isaac Albéniz, un altre Chopin, ara el preludi en re bemoll major, La gota d'aigua, opus 28, número 15.

0: És el preludi en re bemoll major La gota d'aigua, opus 28, número 15, de Frédéric Chopin. Avui ens ha acompanyat Anthony Radziñov, un dels caps de cartell del Festival de Música Isaac Albéniz de Camprodon, festival que l'agost del 2025 va arribar a la seva 40a edició. En aquest concert enregistrat per Catalunya Música l'agost del 2025 al monestir de Sant Pere de Camprodon, aquest pianista nord-americà d'ascendència russa, Anthony Radziñov, ha fet un recorregut pels valsos, nocturns, estudis poloneses, impromptus, balades i masurques de Frédéric Chopin i s'ha aturat a la suite Ibèria d'Albéniz a Màlaga, tota una mostra de la seva confiança per desafiar riscos. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir la part final, el Magnificat, de les Vespres de la Beata Verge, aquesta obra majestuosa en honor de la Mare de Déu que Claudio Monteverdi va compondre a Màntua l'any 1610. En sentim la interpretació del cor Amarcord i l'ensemble berlinès Lauten Company sota la direcció de Wolfgang Katzner.

S'acaben aquí les vespres de la Beata Verge de Claudio Monteverdi. N'hem sentit la part final, el Magnificat, a càrrec del cor Amarcord i l'ensemble berlinès Lauten Company, sota la direcció de Wolfgang Katzner.

0: Catalunya Música. La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre grup de WhatsApp.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
2: Molt agraïdes.
3: Encantades.
0: Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
5: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
4: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
6: Fixa't com sona Edició Clàssics.
5: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
7: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
4: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
5: Oh, Fixa't com sona...
4: Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dimarts 30 de juny, acomiadem el mes i seguim endavant un dia més durant aquesta, recordem, última setmana de la temporada, doncs fent un cop d'ull a l'actualitat musical i oferim-vos la nostra música aquí a l'estudi del programa.
2: Doncs ara mateix us expliquem de què parlem avui.
3: Avui, a l'Assaig General.
2: Doncs avui ens acompanyen, per començar, d'una banda, els músics Héctor Tejedo i Ara Martí, que seran protagonistes al cicle Les nits del Palau Güell. I també tenim amb nosaltres Jordi Ferron, programador d'aquest esdeveniment. Podem avançar que avui també tindrem música en directe i ja podem saludar-vos a tots tres. Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Hola.
0: En el programa d'avui també ens farem ressò d'una nova edició de les Jornades de Guitarra de Catalunya. Les ha organitzat, com sempre, la guitarrista Maria Rivera, amb qui hem parlat.
2: També parlarem d'algunes de les propostes de la nova edició de Fira Tàrrega, prevista per celebrar-se el mes de setembre. Ens fixarem sobretot en aquelles on la música té un paper especialment rellevant.
0: I finalment, música coral, perquè ens visitarà Pere Lluís Biosca, el director del Cor Madrigal, que està celebrant aquests dies el seu 75è aniversari, entre d'altres, amb un concert al Palau de la Música, que tindrà lloc dijous d'aquesta setmana a les 8 del vespre. Doncs tot això és el que us proposem per aquesta tarda de dimarts. Comencem ara mateix.

0: Demà passat dijous, que ja haurà arrencat el juliol, a més, arrenca una nova edició del cicle Les nits del Palau Güell, que tenen lloc en aquest edifici d'Antoni Gaudí, ubicat al barri del Raval de Barcelona. El cicle passa pel jazz, per la música d'arrel i per la cançó d'autor. I ara mateix doncs, acabem de saludar Jordi Ferrón, Ara Martí i Héctor Tejedo, que d'una manera o una altra doncs, són protagonistes d'aquest cicle. Si et sembla, Jordi, per cert, gràcies a tots per acompanyar-nos. Comencem per tu, perquè com a, vaja, com a programador d'aquest cicle ens expliquis una mica quan va començar. Ara ho parlàvem a micro tancat, quan es començava a fer música als terrats, no?
1: Correcte. Gràcies, davant de tot, gràcies per convidar-nos. És important que tenir programes com aquests per poder explicar també les coses que es fan a Barcelona, que no són tan populars com els grans concerts del Palau Sant Jordi o d'altres palaus que podem conèixer. El Palau Güell va començar a fer concerts en el seu terrat l'any 2014. Això vol dir que ja en fa 12 anys. I sí, m'agrada presumir perquè la Diputació va ser la primera a tenir aquesta idea i tot i que avui en dia és molt fàcil, diríem, trobar un edifici especialment de Gaudí on es facin concerts, va ser el Palau Güell el primer a fer-los. I fent-los, diríem que va complir aquella cosa dels estatuts fundacionals, podríem dir, del Palau Güell. El Palau Güell és construït, com se sap, per Eusebio Güell i Antoni Gaudí, vull dir, aquesta mena de tàndem creatiu, diríem, de l'època, mecenes i arquitecte, i quan Eusebio Güell encarrega l'edifici a Gaudí, li diu que ha de ser un edifici amb un orgue dins. Tenim un orgue original, diríem, tot i que va ser refet amb els anys, i el Palau, ja a nivell intern, era una mena de caixa de música. Més enllà d'això, l'any 45, quan la filla petita, diguem, d'Eusebi Güell fa la donació del Palau a la Diputació de Barcelona, en la donació hi fa constar dos manaments, diríem. Un és que es preservi l'edifici i l'altre que tingui un ús cultural. I entra dintre d'aquest ús cultural a l'inici, diríem, dels concerts en el Palau, en el terrat, durant les nits del mes de juliol.
0: Uh-huh. És una proposta que, a més de poder-hi sentir música i de bona qualitat, dona l'oportunitat de fer una visita justament a l'edifici.
1: Correcte. Clar, al final tenim un edifici, és un edifici emblemàtic, és un edifici que a més forma part, no?, del patrimoni UNESCO des de l'any 84, amb els primers edificis de Gaudí que van formar part d'aquesta primera nomenclatura. I ens semblava que era essencial poder fer també una visita en el Palau. No és una visita extensa, perquè el que donem, la veritat és que la prioritat és el tema dels concerts, però sí que ens semblava essencial que la gent pugui paladejar una mica aquest edifici, no? Diríem, les coses diferents que té el Palau, pensat com a tal, amb especial goig cap a la part musical del Palau.
2: I, per curiositat, Jordi, l'accés al terrat, que suposo que, per molt que l'edifici estigués pensat com una caixa de música, el terrat no devia estar pensat per acollir concerts, l'accés, com es fa, ha requerit algun tipus de condicionament? Clar, quin aforament té, també?
1: Sí, tenim un aforament molt petit. Jo, de vegades, l'any passat, que va ser els primers concerts que jo ja vaig assistir, diríem, tot i que no els vaig programar aleshores, van venir uns amics i els vaig dir: penseu que esteu en una pel·lícula de Woody Allen, de les bones. Qualsevol de nosaltres, si estiguéssim a Roma, si estiguéssim a París, i tinguéssim un edifici brutal al centre de la ciutat, de París, de Roma, de Londres, fet per l'arquitecte més mundialment conegut, anglès, francès o italià, i pogués pujar en un terrat i fer un concert per 45 persones, no? Assistir a un concert de 45, només envoltat de 45 persones, bueno, crec que estaria, no?, tocant la màgia celestial, no?, que és una mica el que va voler fer Gaudí també en aquest terrat. I aleshores, això, tenim un aforament molt reduït de 45. És veritat que sí que És important això que preguntaves, perquè no tenim accés, per exemple, per cadira de rodes, perquè l'edifici és conservat tal qual, vull dir, es va fer una restauració en el seu moment molt respectuosa amb el que era el propi edifici, i l'ascensor arriba a golfes, però no arriba a terrat. Perquè penseu que això dels terrats, de pujar als terrats, com els àtics, és una cosa moderna. És una cosa que és xula ara. Però aleshores els senyors ni baixaven a les cavallerisses ni pujaven als terrats. I és per això que l'ascensor no baixa a cavallerisses i no puja a terrat, tot i que és l'ascensor o el forat de l'ascensor que va pensar Gaudí per l'edifici.
0: Doncs és una visita que segur que és molt interessant. Jo personalment no hi he estat al Palau Güell, per tant, per això ho dic. Són visites que es fan just abans d'aquests concerts, que es fan els dijous de juliol a 8:45 del vespre.
1: Correcte. Comença a 8:45 la visita, a 9:00 comença el concert com a tal, un concert que dura aproximadament una hora, i

0: després encara tenim temps de fer un petit mos i una copa, perquè crec que una nit mediterrània d'acabar amb una copa i un petit mos, no? I després poder travessar, doncs, el cor de la ciutat, en aquest cas el Raval, tranquil·lament, en plena nit estiuenca de juliol.
1: I tant que sí. Doncs ara anem a la música. Tot això comença amb la Carola Ortiz, demà passat, també una músic, doncs, amb llarga trajectòria. Tots són, d'alguna manera, músics que estan lligats al taller de músics, no?
0: Correcte. Estan lligats al taller de músics perquè també des del Palau apostem per al territori. No en va, formem part de la Diputació de Barcelona, som Diputació de Barcelona, i la Diputació de Barcelona, doncs, diríem que dona suport, no?, a tot el que seria el territori de la província de Barcelona. És per això que apostem molt per la música en català i per als cantants i artistes de terres catalanes. Creiem que aquest seria el nostre àmbit de confort com a tal, no? El taller de músics, com bé sabeu, vull dir que és una casa, diguem, de la música amb més de 40 anys, no?, de funcionament, amb pedagogia, laboratori, i també ens garantitza molt oferir-nos tot un ventall d'artistes en els quals després, doncs, fem les audicions, fem la tria i a partir d'aquí, doncs, surt aquesta formació.
1: Doncs deixeu-nos que fem, diguéssim, el cartell i després ens aturem en les propostes. El 9 de juliol serà el torn de l'Héctor Tejedo Trio. L'Héctor el tenim avui aquí. Ara ens explicaràs una mica com plantegeu aquest concert. L'altre, el següent, dijous 16 de juliol, és l'Ara Martí Trio. Amb l'Ara també en parlarem ara, doncs, d'aquesta proposta, i a més us sentirem fent un tast en directe, eh? La penúltima proposta és el 23 de juliol amb Núria Duran. Aquí estaríem en un terreny més de pop contemporani, així crec que així ho tituleu. I el 30 de juliol, doncs, ho tancarà a Júlia Cruz, en aquest cas més vinculada, diguéssim, a la cançó d'autor o les arrels folk. Doncs, com que tenim aquí avui a l'Héctor i l'Ara, Héctor, el dia 9, amb aquest trio, per on passarà el repertori?
2: Bueno, el repertori estarà basat en el treball que hem fet. És un disc que vam gravar i va sortir el passat octubre i està dedicat o girant torn a la figura de Duke Ellington. Llavors són diverses composicions seves i alguns altres estàndards que també interpretava ell, però els hem portat cap a la nostra visió, que tendeix cap al jazz contemporani i aquesta sonoritat, doncs, més actual, podríem dir.
1: El fet de que sigui un concert d'aquestes característiques, de més proximitat, això d'alguna manera condiciona, anava a dir, la posada en escena o el plantejament?
2: Bueno, evidentment, sempre has de trobar la manera de connectar amb el públic en el moment donat, no? Però a nivell de plantejament de com serà el repertori, d'entrada no crec que afecti a la idea general, no? Sí que és veritat que a l'hora d'executar-ho, pues, sempre et vas adaptant i és una música que està viva, llavors es crea en el moment, vull dir que això hi serà, segur.
1: Tu també estaràs en la proposta de l'Ara Martí Trio, que serà el 16 de juliol. Explica'ns ara.
3: Bueno, la meva proposta format trio neix una mica arrel d'un duet que ja tenim amb l'Héctor, que vam muntar fa ara un any i gairebé mig. I com la proposta que ens demanaven per anar a les nits del Palau Güell era trio, vam decidir com adaptar-ho també una mica a aquest format més de trio, i afegim el Guillaume al piano, que estarà
1: Guillaume
3: tocant
1: Couloir,
3: amb nosaltres. Sí, Guillaume Couloir al piano, que estarà tocant amb nosaltres el dia 16.
1: Per tant, entenc, això també va per tu, Jordi, que un trio era el màxim, la formació màxima que hi podia haver, no?, diguéssim.
0: A veure, cada músic que posem,
1: sí, podia ser, no?,
0: hem de treure una persona a públic, per entendre. Vull dir que el nostre èxit i el nostre fracàs sempre és camicar pel mateix número de persones. Vull dir que ara no fa gaire vaig fer una broma un dia que teníem un acte amb la consellera i amb la consellera de Cultura, precisament, i des del protocol em demanaven més persones i els vaig dir, us diré el mateix que li vaig dir el dia que em va trucar la Lady Gaga. ho sento, però no puc posar més de 45 persones. Mm-hmm. I des de protocol em van dir, us va trucar la Lady Gaga? Dic, no, però així sempre...

0: Recordareu que sóc el de la Lady Gaga, no?
1: Està bé, està bé.
0: Malauradament, i benauradament, el nostre edifici és un edifici de caràcter públic que, bueno, acabem de commemorar, no?, els 100 anys de la mort de Gaudí. És un dels primers edificis, de fet, és el primer gran edifici de Gaudí a la ciutat de Barcelona. Aleshores, com abans dèiem, l'edifici s'ha de preservar i és per això que m'encantaria poder tenir 250 persones escoltant el concert, però en podem tenir 45. També he de dir que això dona una intimitat que quan escolteu, doncs, el luxe, no?, que barreja la veu de Lara, per exemple, o com toca a l'Héctor, bueno, allò es converteix amb una sensualitat tan bestial que, si algú té dubtes, que vingui amb la parella aquella que no acaba de caure, i us asseguro que s'enamoraran.
1: Doncs, en tot cas, aquesta proximitat o aquesta intimitat casa molt bé amb un repertori que passa també pel bolero, per exemple, no?
2: Sí, una mica sí. Fem una mica... bueno, la nostra proposta és una mica arranjaments propis que vaig fer jo en el seu moment per contrabaix i veu, d'alguns temes més de swing, boleros i típics estàndards, però els hi donem una mica una volta, com el que tocarem després aquí avui. Avui no ha pogut estar el Guillaume amb nosaltres, que era la idea principal, però tocarem com estem acostumats a tocar el tema Lector i jo. Això.
1: Doncs això ho sentirem d'aquí uns instants. Per acabar de fer una mica de perfil teu ara, si et sembla,
2: sí,
1: perquè em penso que com a quartet també tens un projecte,
2: sí,
1: no?, que havíeu tocat a Terrassa, per exemple.
2: Sí, sí, vam tocar a la Nova Jascava fa un parell de mesos i fa dues setmanes vam estar a la Pedrera amb aquest format a quartet. La cosa està que vam estar gravant fa poc a Underpool uns arranjaments que vaig fer jo molt pensats per quartet, perquè on la bateria té molt, molt protagonisme. Uh-huh. I llavors el voler trio vaig pensar que era millor, pues, adaptar l'altre format.
1: Uh-huh. Sabem que tu ets de les Illes.
2: Sí, sóc de Menorca, però bueno, he estat vivint molts anys a Girona i ara porto 3 aquí.
1: Mm-hmm. Per tant, has anat
2: agafant
1: accents de
2: tot
1: arreu, no?
2: Sí, un pont de tot. I depèn d'en Kitxerri, també. Vaig canviant, vull dir, no ho sé.
1: Molt bé. I per acabar de fer aquest perfil, una mica els teus referents o els teus gustos, per on passen o per on han passat? Perquè pot ser que hagin, anava a dir, evolucionat o canviat, no?
2: Sí, bueno, jo la veritat és que tinc moltíssim... Bueno, he escoltat sempre moltíssima música. Des de... Me recordo des que el meu pare em posava, jo què sé, Dire Straits, per exemple, quan era petit a casa. Però bueno, jo vaig començar a cantar escoltant sobretot Etta James o Aretha Franklin, cantar més soul i així. Amb el món del jazz vaig començar una mica més tard. Vaig començar com als 23 o així i vaig començar com a endinsar-me una mica dins del món del jazz i els referents, bueno, en quant a cantants, per mi la referent principal és Sarah Vaughan, però de les més actuals, per exemple, m'agrada molt Samara Joy, per exemple, o Cyril Aimé, també, no sé, n'hi ha moltíssimes, però... I pel que fa al tipus de música, últimament també m'estic com centrant molt a escoltar coses més... que tinguin com més riquesa rítmica. Estic escoltant molt a Avishai Cohen últimament també i m'agrada molt, vull dir que, no sé, i agafo idees també per adaptar els arranjaments per al quartet o per al duet. Llavors és molt interessant escoltar també aquests altres.
1: Mm-hmm. I anant una mica cap al futur,
2: sí,
1: tens previst aquest disc, no?
2: Sí, ara vam anar a gravar fa poc i esperem que surti abans de... o setembre o així per allà.
1: Molt bé. Doncs també ho anirem seguint. I ara el que volem és escoltar-vos en directe. Per tant, si voleu...
2: Sí. Ja.
1: Bé, què ens heu preparat, això sí?
2: Bueno, tocarem un tema que es diu Nature Boy. És un estàndard clàssic amb un arranjament que vam preparar a contrabaix i veu. I, bueno, això... espero que el disfruteu.
1: Segur que sí, doncs si voleu ja podeu col·locar-vos. Recordem que avui tenim per escoltar en directe Lara Martí i l'Héctor Tejedo. Us escoltem.

0: És la versió d'aquest Nature Boy amb Ara Martí i Héctor Tejedo. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé el concert del dia 16 de juliol, recordem-ho, al Palau Güell, dins d'aquest cicle Les nits del Palau Güell, que també ens ha estat explicant en Jordi Ferrón. Moltes gràcies a tots tres i fins la propera.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linkat. A Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, Assaig General.
1: Doncs passen 8 minuts d'un quart de 7. Seguim endavant en directe amb un reportatge sobre les properes jornades de guitarra de Catalunya. Són a punt de començar i s'estendran durant diversos dies del mes de juliol. N'hem parlat amb la seva directora artística, la guitarrista Maria Rivera.

0: des del programa vam veure néixer fa uns anys les Jornades de Guitarra de Catalunya, una iniciativa de Maria Rivera, integrant del duo Rivera Sàbat. Un any més és a punt de començar una programació de tot tipus d'activitats en la qual la formació que comparteix amb Jordi Sàbat tindrà una presència destacada, però que també dona joc a una gran quantitat d'altres intèrprets i pretén atreure l'atenció de tots els públics, especialment dels qui es deixin seduir pel so d'aquest instrument. Maria Rivera presenta les Jornades de Guitarra d'enguany amb aquestes paraules.
1: Aquest any arribem a la 7a edició de les Jornades de Guitarra de Catalunya. Farem activitats que són totes gratuïtes i d'entrada lliure per tot el públic des del dia 3 fins al 15 de juliol. Activitats com una ruta, conferències, concerts, destinades a tot tipus de públic, no només a guitarristes, sinó a tot el públic en general. I com dic, doncs començarem el dia 3, fem una inauguració de les jornades amb un concert a Puig-reig, a la Colònia Pons, a les 7 de la tarda, un concert inaugural que farem amb el duo Rivera Sàbat, que farem doncs, música catalana, com pràcticament passarà al llarg de totes les jornades.

0: Després del concert inaugural d'aquest divendres, la setmana que ve hi haurà noves activitats en el marc de les Jornades de Guitarra de Catalunya. No hi faltarà un dels formats més singulars de la proposta, un debat entre compositors. O un altre intèrpret habitual d'anteriors ocasions, Bruna Escolà, guitarrista i musicòloga barcelonina, nascuda el 1999.
1: Pel dilluns dia 6 tenim dues activitats preparades, una al matí i l'altra a la tarda, que totes són a Barcelona. La primera a les 11 del matí a la Seu d'Esgae de Barcelona ens trobarem amb tres compositors, el José Galegote i les compositores Maria Camaort i la Glòria Villanueva, que aquest any doncs, són els tres invitats per a aquesta activitat de descobrir una mica el tema de la composició de guitarra i parlar de tot el que envolta la creació per al nostre instrument. No és una activitat únicament tampoc per a només guitarristes, sinó que és oberta a tothom que vulgui descobrir la creació de l'instrument i per tant, doncs, una invitació oberta. A les 6 de la tarda hi haurà un concert al Real Cercle Artístic de Barcelona amb la guitarrista Bruna Escolà, que ens farà un repertori de música catalana.

0: La recta final de les setenes jornades de guitarra de Catalunya arribarà a finals de la setmana vinent, amb les activitats programades entre el 12 i el 15 de juliol. També aquí trobem un dels formats més populars i exitosos dels últims anys, la ruta guiada pels carrers de Barcelona, mentre que Maria Rivera i Jordi Sàbat oferiran un concert cadascun abans que Josep Maria Mangado, un altre habitual de les jornades, tanqui la programació.
1: Tenim un concert lligat a la figura de Pau Casals, que el farà el Jordi Sàbat a la Biblioteca de Catalunya. I per acabar, el dia 15, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a les 12 del matí, el Josep Maria Mangado ens farà una conferència en la qual ens explicarà tots els detalls lligats a la figura de la guitarra o a la figura de guitarristes que ell va extreure del calaix de sastre, d'aquestes memòries del Baró de Maldà.

0: Doncs el so de la guitarra ens ha acompanyat per acabar aquesta primera mitja hora de programa i ara és moment de seguir repassant en format més breu l'actualitat. Destaquem que la joventut de la faràndula ha rebut 3 guardons en la segona edició dels Premi OFF celebrada aquest dilluns als Teatros Luchana de Madrid.
1: L'entitat sabadellenca ha estat distingida amb el guardó a millor musical original amateur per La Sireneta, muntatge que també s'ha endut el Premi a millor disseny de so per Xasquiten i el Premi a millor disseny d'il·luminació per Jordi Beck. El muntatge arribava a la gala amb 7 nominacions: disseny de so, d'il·luminació, caracterització, figurinista, escenografia, actor de repartiment i musical amateur original. Els Premi OFF són uns guardons d'àmbit estatal creats per donar visibilitat a produccions de teatre musical i de text, tant amateur com professionals, fora del circuit de les grans produccions comercials.
0: L'Auditori de la Fundació Salvat acollirà dijous el pianista Joan Esteban Sandoval.
1: Format a l'Escolania de Montserrat i estudiant del Conservatori de Granollers, aquest jove pianista, nascut el 2011, va aprendre a tocar el piano de forma autodidacta durant la pandèmia. Oferirà un programa amb obres de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin i Liszt, entre d'altres.
0: El trio de sol d'Adrian Cunningham al Harlem Jazz Club.
1: Es tracta del professor Adrian Cunningham Soul Trio, fou programat al local barceloní els dies 4 i 10. El grup, liderat pel multiinstrumentista australià, ofereix un repertori que passa pel soul, el funk, el jazz i el blues. Les dues actuacions, al Harlem Jazz Club, ubicat al carrer de la Comtessa de Sobradiel del barri gòtic de Barcelona, estan programades a les 11 de la nit.
0: I l'univers de Lorca inspira el nou espectacle de la companyia flamenca Rocío Pozo.
1: Entre el 8 i el 19 de juliol, el Teatre Apolo de Barcelona acollirà l'espectacle Luna, de la companyia liderada per la ballarina d'origen andalús. Amb la lluna com a símbol de misteri i passió, l'obra proposa una dramatúrgia que combina l'arrel flamenca i el llenguatge teatral, a més de comptar amb una banda musical en directe.
0: I justament la música en directe és un dels aspectes del següent reportatge que situem a Tàrrega.

0: La 46a edició de Fira Tàrrega arribarà el 10 de setembre a la capital de l'Urgell amb una 60ena d'espectacles i amb l'afany d'apostar fortament un any més per les propostes que es fan al carrer. Sota el lema Celebrem, propostes de dansa, teatre i circ ocuparan el gruix d'una programació que també contempla arts com la poesia i la música. En aquest últim apartat és on volem posar el focus i per això, i amb l'ajut de la directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, fem unes pinzellades d'aquelles propostes on la música té un pes fonamental. Abans, però, una explicació del leitmotiv d'aquesta edició.
1: Aquest any hem decidit que amb aquest món convuls en el que vivim, nosaltres apostem per aquell esperit que ja va néixer el 1981, que ja era un esperit festiu, un esperit alegre, i per tant la celebració ha de ser per a tothom, on en l'espai públic i ha de tenir cabuda tot tipologies de continguts, de persones, i cada veu ja hauria de tenir, ja havia de tenir el seu altaveu. Per tant, una edició àmplia amb continguts, ambiciosa, amb propostes i que esperem que cadascú pugui trobar i remenar allò que estigui buscant i on, lògicament, la música en aquesta edició hi tindrà una presència important perquè el teatre sempre està molt lligat a la música i hi ha molts artistes on tenen música en directe en les seves peces i, per tant, encantats també de poder celebrar-ho amb trets musicals.
0: Per anar desgranant propostes, podem fixar-nos en Aleta, de la companyia de Marc Fernández, un espectacle de dansa contemporània inspirada en l'imaginari del món casteller i on la gralla és el so protagonista. De la seva banda, el pagode, gènere musical popular del Brasil, té cabuda a l'espectacle teatral Capítulo 1, Arder Épica, de Reinaldo Ribeiro, artista brasiler instal·lat entre Catalunya i les Illes Canàries.
1: A la part final de la peça apareix un conjunt de 6 o 7 dones que ens toquen una música derivada de la samba, que és meravellós, i et quedes allí enganxadíssim en aquestes dones que canten des de la vivència.

0: gràcia des de l'entranya, i això fa, clar, que l'espectacle surtis d'aquella peça amb un ritme i amb una alegria al cos que és meravellós.
1: I mentre l'espectacle de titelles per infants Bola, Bola, Piu, de Xip Xap, té música pròpia i un piano en directe, altres espectacles també aposten per la música en viu. En són exemples la tria de Roof Collective, que proposa una distopia a Tunísia amb instruments tradicionals, o de Kamchatka, amb una banda musical francesa al centre de la peça. També la proposta de Circ Alboroto, de Truca Circus, un acostament singular al món del flamenc.
0: És una peça d'humor 100%, però que, a més, hi trobem doncs, coses essencials de flamenc a escena, com pot ser un cajón i la guitarra, però que, a més, en aquesta peça hi trobem un hang, que és aquest instrument com quasi de terapèutic, no? Amb aquest so tan líquid. I és una passada poder veure com hi ha una cantaora barrejant amb aquest instrument tradicional i que ens expliquen el flamenc des d'aquesta vessant.

0: Si seguim repassant la presència musical a Fira Tàrrega, també ens podem fixar en Sound de Secà, amb una proposta que combina la veu i la percussió d'arrel amb sons electrònics, o l'espectacle familiar El viatge de la Lua, de la companyia Alba Serraute. Moment de remarcar, de nou, la importància de la música en directe.
1: És fabulós que els artistes decideixin apostar per tenir música en directe, músics en directe, que moltes vegades els mateixos músics són intèrprets, i que, a més, és música en directe i moltes vegades música pròpia, música que composen específicament per la peça. I això és meravellós, perquè tenim peces de text on llavors la música hi entra i la narrativa i tot plegat, el conte que t'expliquen entra d'una altra manera. I tenim propostes musicals molt potents. Hi ha molts artistes on la part musical és un personatge més. I això és molt d'agrair, perquè poder veure en directe com tot això s'amalgama i es barreja és una passada. I al carrer, veure la presència dels instruments que es toquen allà al costat de la pell és meravellós. I tenim quasi bé unes 14 propostes aquest any d'espectacles on la música, on els instruments estan allà a primera plana.
0: L'espectacle Bomba Va de Glòria Rivera, Extra Motivated People, de Los Informals o La Nueva Bestia, peça de dansa i moviment de Laura Morales, són altres propostes que fan brillar la música com a element imprescindible. I així, posant el focus en la música, també el posem en un esdeveniment que ja és tot un referent de les arts escèniques i de carrer, un dels principals mercats estratègics en aquest àmbit que arriba a reunir fins a 1.200 professionals. Recordem que la 46a edició de Fira Tàrrega tindrà lloc del 10 al 13 de setembre d'enguany.

Doncs amb aquest cop d'ull a la Fira de Tàrrega hem avançat fins ara, que falten poc més de 20 minuts per arribar a les 7, i són els minuts que passarem en companyia dels representants del Cor Madrigal que venen a presentar-nos el seu 75è aniversari. Estem parlant del Pere Lluís Biosca, que n'és el director, i de la cantaire Carme Guinart. Fem una petita pausa i de seguida el saludem.

A Catalunya Música, Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Així comença el Xics als Lit, el cant del destí de Brahms, que és una de les obres que interpretarà el Cor Madrigal aquest proper dia 2 al Palau de la Música. És una gravació on se sentirà ara les veus del Madrigal, perquè ja l'heu cantat alguna vegada, i això és el que ens presentaran, com dèiem, en Pere Lluís Biosca i la Carme Guinart. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Benvinguts i felicitats per la part que us toca.
2: Moltes gràcies.
0: Perquè tots dos fa una colla d'anys que esteu vinculats al Cor Madrigal. Sobretot tu, Carme, que no sé si has vingut justament per il·lustrar, que ets la cantaire en actiu, sí. Més veterana, no?
1: Per dir-ho així. Sí, des del 91.
0: Des del 91.
1: Des del 1991.
0: D'aquests 75, la meitat, pràcticament.
1: 35 anys porto el Madrigal.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí. Ens ho podrà explicar moltes coses que potser Pere Lluís ha vingut més vegades i també que sabem coses del Madrigal, però segur que pots explicar alguna anècdota d'aquells primers anys i de com tu vas entrar en el cor que liderava llavors, evidentment, el Manel Cabero, que va ser el fundador, eh?
1: Sí, sí, sí, va ser el fundador. Jo vaig conèixer el Manel perquè vaig començar a fer cursos de direcció amb ell, de direcció coral. Llavors, doncs, estant amb ell en cursos de direcció, em va parlar que volia tornar a formar el Cor Madrigal, que havia estat dormint durant 10 anys, deia ell, i que volia tornar a que sonés, volia tornar a fer-lo cantar. I llavors va començar a dir-ho a gent, m'ho va dir a mi, per què no vols formar part del cor i tot això? I vaig pensar, bueno, pues bé, doncs perfecte, no? Vaig fer proves i vaig entrar. Molt. I des de llavors, des del 91 que vam fer el primer concert, així en petit comitè, perquè érem 12 o 13 cantants només, i el van fer allí mateix, a la sala on assajàvem, a l'Institut Joan Llongueras.
0: Sí.
1: Un dilluns, 1 de juliol, a les 10 del vespre.
0: Ens has portat el programa demà d'aquell dia.
1: Sí, sí,
0: dia,
1: sí. Tinc el programa, que el vaig trobar i em va fer molta il·lusió.
0: Estava pensant ara, quan deies que éreu tan poquets, que d'alguna manera és el mateix que havia passat fa 75 anys, quan el Manuel Cabero, llavors amb la seva esposa, van fundar el Madrigal, oi que aquell primer concert, em sembla que hi ha una fotografia, són més o menys això, una quinzena de cantaires.
2: Sí, no recordo exactament quants, però sí, és una fotografia que es veu en dues files, sí, relativament curtes, i deu estar al voltant de la quinzena, sí.
0: Ja ho hem explicat altres vegades, però evidentment que el Manuel, a part de director coral, de fet ha estat un dels pedagogs de direcció coral més importants del país. Potser tu, Pere Lluís, també el vas conèixer d'aquesta manera.
2: No, curiosament, jo el Manel el vaig conèixer ja després d'aquell fes cursos. I on el contacte que vam tenir és a través de que jo cantava Madrigal i que vaig començar a fer d'assistent de la Mireia, però aquesta vessant de professor no li vaig conèixer.
0: Val. Tu també hi cantaves des de molt abans d'assumir la direcció, que això va ser fa ara 7 anys, veig, el 2019.
2: Sí, jo vaig entrar al Madrigal a cantar el 2002, és a dir, una mica més tard que la Carme, el mateix any que vaig entrar a l'ESMUC. I llavors hi va haver algun any que no hi vaig ser perquè tenia feina d'altres coses, però vaja, gairebé ininterrompudament fins ara que vaig agafar la direcció, sí.
0: I evidentment des del 90, no el 91, però sí el 93, dèiem, sí, fins al 2019, la Mireia Barrera va ser la directora, que també la coneixem sobradament i ens n'ha parlat moltes vegades, eh? No sé, clar, el primer de tots no l'hem viscut cap dels dos, però entre el segon i la tercera etapa o l'actual del Cor Madrigal, què és el que diríeu que el defineix i que al mateix temps el diferencia d'altres cors, no? Ja que n'hi ha tants en aquest país, quin diríeu que és el valor distintiu o que identifica el Cor Madrigal? No parlo tant del so, encara, que potser també, no? Sinó, no sé, pot ser del repertori o d'un ideari que imprimís el Manel.
2: Bueno, la Carme té més experiència, potser sí que tu tens més perspectiva que jo, però en tot cas, en el meu cas, clar que jo havia cantat molts anys amb la Mireia, la manera de fer, evidentment són persones diferents ella i jo, però la manera de fer jo crec que és bastant semblant, com a mínim pel que fa a idees, i m'atreveria a dir que no és perquè jo l'hagi copiat, sinó perquè jo m'hi trobo bé, o sigui, és una manera de fer que a mi m'agrada, i per tant aquesta manera de treballar doncs amb rigor, buscant una manera de cantar també, evidentment, un tipus de repertori també, jo crec que això hi ha una línia de continuïtat que també crec que segurament, tot i que no la vaig viure, és una línia de continuïtat respecte al Manel.
1: Sí, és una manera de treballar molt rigorosa, molt estricta.

0: perfecte i molt, traient de cada una de les notes tot el que es podia treure. Perquè, jo què sé, amb el Manel també era molt rigorós. Començaves a cantar i si hi havia alguna coseta que no li havia quedat, ja està, paraves. I fins que no sortia com ell la volia, allò no tirava endavant. Ara després sortia genial i sortia perfecte. I amb la Mireia, doncs el mateix. També la Mireia tenia una manera de treballar que és, bueno, fantàstica. És allò d'agafar l'obra i li treu tot el suc que li pots treure a aquella obra. O sigui, fantàstic, una feina molt, molt acurada, molt, bueno, un treball molt meravellós, vamos, que ho gaudeixes perquè realment aprens un munt i veus que el resultat és aquest. I com tu, que has agafat el relleu de la Mireia, també, aquesta manera de treballar, que és meravellosa, perquè realment ho gaudeixes molt.
1: Sou cantaires que tots, a més, heu de passar per classes de cant, oi? És a dir, és un detall important. Vol dir que, a més dels dies d'assaig, que suposo que han anat canviant amb el temps, no sé, feu una a la setmana...
0: Fem una a la setmana.
2: Una a la setmana, sempre.
0: De tota la vida ha estat el dimecres, perquè ha estat el dimecres. Passa que quan jo vaig començar amb el Manel era de 9 a 12, fèiem. I ara de 8 a 11, de 8 a 11, sí.
2: Clar, una de les característiques del Madrigal sí que és que no només la gent ha de tenir formació musical, no, que evidentment per segons quin repertori i nivell vulguis aconseguir és imprescindible, sinó també una formació vocal, no? Bueno, per exemple, en el cas de la Carme és claríssim, no? Ella té un superior de cant i hi ha altra gent que també té un superior de cant, n'hi ha molta que no, eh? que no el té, però una formació sí. I també això és en part fruit d'una època, no? És gent, abans a la Carme li preguntava si hi havia pensat mai en dedicar-s'hi a cantar. Clar, això fa uns quants anys era més complicat, segurament, en aquest país, no? I hi ha molta gent al Madrigal que jo crec que en una situació més favorable potser s'hagués dedicat a cantar. Però, bueno, doncs hem arribat aquí i estan al Madrigal, no? I és, per sort, doncs, podem tenir amb un grup que no és professional gent d'aquest nivell.
1: I una altra cosa que destacaria jo, almenys pel que us conec, és la intergeneracionalitat, per dir-ho així, no? És a dir, sempre hi he vist cantaires de totes les edats. No sé si és una cosa buscada o no, eh? Perquè evidentment no és un cor jove, que ja teniu la vostra família coral també, però hi ha gent jove en el cor Madrigal.
2: Hi ha gent jove, però és una de les assignatures pendents ara mateix. Sí, que hi hagi més gent jove, perquè és a dir, un cor jove com a cor formatiu, diguem-ne, té un sentit concret, no? En el cas del Madrigal, que tenim unes produccions a l'any que són molt complexes moltes vegades, clar, necessita gent amb experiència, per tant l'edat no és un problema, al contrari, és una virtut, no? Perquè els anys que hem cantat amb orquestra, sí, sí, o capella, etcètera, etcètera, doncs això, la gent que fa 30 anys o 20 o 10 que canta, doncs és molt important. Però ara sí que és veritat que ens trobem, doncs, que la mitjana d'edat, tot i que vocalment estan molt en forma, esclar, això va pujant i per tant sí que... Jo trobo a faltar que hauria d'entrar més gent bastant més jove, sí.
1: Uh-huh. I abans de parlar encara del concert d'aquest dia 2 al Palau, però en general del repertori que ha cultivat el Madrigal en aquests 75 anys d'història, quan va néixer, quan el Manel el va fundar l'any 51, és evident que omplia un buit, d'alguna manera, que era un tipus de formació que no n'hi havia tantes, no? Uh-huh. Sí que hi havia la Sant Jordi, etc. Però... I després, evidentment, hi ha hagut, per sort, molts més cors. No sé si diries també, Pere Lluís, que amb el repertori us heu volgut també diferenciar d'alguna manera, és a dir, cantar coses que els altres cors no han cantat, pel motiu que sigui.
2: Segurament, potser hi ha una part que és així, però no amb la voluntat de ser diferents, diguem-ne, o de diferenciar-nos de la resta. Des de que el Manel va fer no hi ha un acte fundacional molt, sí, molt bonic, perquè escrivia molt bé, també, i una de les coses que diu és... tenir especial atenció a la música del país, per exemple, no? I això ho continuem fent, doncs, perquè jo crec que ho hem de fer nosaltres, perquè si no els altres no ho faran per nosaltres, no? És evident. I després jo afegeixo una cosa que també hi és amb la Mireia i, evidentment, amb el Manel, de sempre intentar fer música de la màxima qualitat. No, em refereixo a fer-la amb la màxima qualitat, també, evidentment, però sí, sí, que la música sigui de la màxima qualitat.
1: Mm-hmm. Doncs sentim una mica d'aquesta música catalana, una altra interpretació vostra, i ara comentem el concert de dijous.

0: És l'amor mariner d'altres, aquesta havanera preciosa, no? Suposo que esteu d'acord. Després sentirem ara alguna sardana que també cantareu dijous, etc. Però el cant del destí que sentíem abans també, i aquest suposo que està escollit amb tota la intenció, és com bastant molt adequat, no?, per un aniversari com aquest.
1: Sí, el text evidentment té unes connotacions, però sobretot la primera idea quan vaig començar a construir el programa, el primer que vaig tenir claríssim és que feia molta il·lusió fer-ho amb el Juan de Barrubia, és a dir, amb Orga. Uh-huh. I per tant que com a mínim una part fos amb Orga. Llavors, a partir d'aquí, per mi els tres grans compositors que a mi m'agraden més són Bach, Mozart i Brahms, i vaig dir, doncs, un d'aquests tres vull que sigui, i en el cas del Csíkszentmihalyi trobo que és per mi un dels millors exemples de música sinfònica o coral. Trobo una música meravellosa, i sabent que el Juan aquestes versions orquestrals amb orga les fa també meravellosament bé, vaig trobar que seria una ocasió fantàstica per poder-ho fer. I també perquè a Madrigal fem concerts a capella, evidentment, però molta de l'activitat que fem durant l'any és música sinfònica coral, i per tant vaig pensar que seria bonic també, no?, que en el concert, que és només nostre, evidentment amb dos instrumentistes, però que hi hagués aquesta part de sinfònica coral molt reduït, en aquest cas amb orga.
0: L'altre instrumentista és en Marc Cabero, la percussió, per si de cas no ho diem. Aleshores, a la primera part, no sé si hi ha mitja part per començar, però l'entrada...
1: Sí, hi ha una petita pausa. Sí, eh? Sí.
0: Veig molta contemporània, no?, agrupada a les primeres peces, Salvador Brotons, Rau Tavara i Ligeti. I després passem a la música catalana. També ha estat una característica, no? Abans no ho hem dit, però fer molta música contemporània del Madrigal.
1: També el Manel ja havia estrenat obres, el Tu Carme, sí, segurament sí, n'has estrenat moltes. Això segueix endavant, i això que et deia abans, la música contemporània és un... Junt amb la música sinfònica coral, jo trobo que és una música que va bé al cor, un tipus d'estil que li va bé, i que va bé pel cor, per la disciplina també de treballar, no?, amb tota la dificultat que té moltes vegades. I per tant, a la primera part fem això, Csíkszentmihalyit, pels motius que et deia abans, la missa de Brotons, com a música catalana i com a música contemporània, diguem-ne, perquè el Salvador Brotons, a part de ser un molt bon director, és un molt bon compositor també, i és una obra també que fem amb percussió i orga. I a partir d'aquí comencen les obres a capella. Per què Ligeti? Per què Rau Tavara? Doncs Rau Tavara perquè jo vaig estudiar a Finlàndia un temps, i és una obra que allà vaig treballar amb un director deixeble de Rau Tavara, i bueno, per mi és com molt especial. Això és la part meva molt personal, sí, sí, diguem-ne, que afegeixo en el programa. Ligeti com a compositor de referència de la música contemporània, que no es fa molt, jo trobo, no? Perquè hi ha una tendència, jo trobo, en el món coral a fer una certa música contemporània apartant aquests grans compositors moltes vegades, i vaig trobar que seria interessant fer això, a part que les obres m'agraden, evidentment. I a partir d'aquí sí que ja fem obres que formen part, no?, de la història del Madrigal, que gent com la Carme ha cantat moltes vegades.
0: Mm-hmm. Per exemple, L'Entre flors d'Antoni Nicolau, o Vos omnes de Pau Casals, sí, aquest L'amor mariner que sentíem, i dues sardanes, la sardana de les monges i la sardana de l'Abril. Per tant, no només és que les heu cantat, sinó que les heu cantat molt, segurament, no?
2: Sí, aquestes? Sí, sí. I a més, la sardana de l'Abril, tenim constància que al Manel li encantàvem.
0: Sí?
2: Sí, sí, li agradava moltíssim.
1: Sí, la sardana de l'Abril és el que tanca el concert, i això és un homenatge claríssim al Manel. De les, sí, últimes vegades que ho anàvem a veure, ens en parlava molt sovint. Ell l'havia dirigit moltes vegades. I per tant, que aquest any és centenari del naixement del Manel.
0: Sí, és
1: per tant, jo trobo que és una manera... només emotiva,
2: sí,
1: d'homenatge al Manel.
0: I per la resta, és clar, aquí teniu molt més camp per córrer i per escollir, no? No sé si, bueno, el Nicolau, per exemple, o el Casal són d'una generació, o l'altre, evidentment, ja és una altra.
1: Sí, és una mica o sigui, vaig intentar trobar un equilibri entre música que el cor ha fet moltes vegades, i, per exemple, el Nicolau, no?, l'havia fet molt el Manel, l'havia fet molt la Mireia. Jo no l'havia fet amb el Madrigal, per exemple, però, bueno, doncs és això que deies, música que jo trobo que és de molta qualitat, i música d'aquí, per tant, trobo que és un programa Madrigal, no? L'altre,
2: sí,
1: dia
2: sí,
1: ho dèiem,
2: sí,
1: amb la Mireia, que jo volia fer un programa que tingués sentit, tot i que pugui semblar una mica inconexa d'entrada, que tingués sentit per nosaltres també com a cor, no? Per tant, amb aquesta música molta del país, amb caràcters molt diferents, del Nicolau a una sardana de les monges no té res a veure el caràcter, però això, que sigui música de qualitat.
0: Mm-hmm. Tot això es podrà sentir, no sé si ho hem dit prou, el dijous, dia 2, a les 8 del vespre, al Palau de la Música, però hi ha alguns afortunats que ja ho han sentit perquè vau fer un concert aquest cap de setmana, em sembla, Igualada, no?
2: Sí.
0: Com va anar?
1: El dijous passat a...
0: Dijous, va ser.
1: A Igualada.
2: Sí, sí.
0: I...
2: Molt bé, molt bé.
0: No està previst repetir-ho, és a dir, a banda d'això, és l'oportunitat única per sentir-ho, eh? Mm.
1: Sí, és difícil, malauradament, trobar un lloc on puguem disposar d'un orgue, que a més hi capiguen les timbales i tot el cor, perquè hem de cantar amb l'organista, diguem-ne, no pot ser de dalt a baix. I, per tant, vam trobar Igualada, per sort, que ens ho van posar molt fàcil, i ara farem el Palau.
0: Bé, a més, suposo que la data també està escollida amb tota la intenció, perquè no sé si abans ho hem dit, aquell concert de represa va ser l'1 de juliol.
2: L'1 de juliol, sí.
0: No
2: del 91.
0: No ho hem dit. Què vau cantar, llavors? Madrigals, em sembla que he vist abans?
2: Sí, Joan Brodieu.
0: Brodieu.
2: Vam cantar Madrigals de Brodieu, uns quants, sí, tot va ser...
1: Els goigs de Brodieu, no?
2: Els goigs
1: de Nostra Dona.
2: De Nostra Dona, sí.
0: I ara que heu arribat als 75, jo recordo quan vau celebrar els 70, devien ser, fins i tot els 60, em sembla, perquè fa molts anys també que ho seguim. Evidentment, és moment també de plantejar-vos reptes, és a dir, hi ha algun... no de repertori, perquè heu cantat moltíssimes coses, però algun objectiu que així a mig termini, per posar, no sé, 5, 10 anys, us agradaria complir?
1: Home, hi ha, per exemple, no sé, em venen al cap algunes obres que no em fan mai, doncs que a mi em faria il·lusió fer-les, però això seria més anecdòtic, diguem-ne. Com a cor, per mi el més important és... aquest llegat que hem rebut de la Mireia i del Manel, doncs que pugui continuar amb aquests mateixos criteris de qualitat i de rigor, etcètera, etcètera, que pugui mantenir molts anys més i que arribi un moment doncs, que jo, com la Mireia, doncs, si mai ho deixo, no, que pugui continuar el cor amb algú altre, mantenint el nivell, i això també va en relació que dèiem abans, que hi hagi una regeneració de gent. No, ara no vull que sembli que vull canviar totalment, ni menys, però clar, és imprescindible.
2: Seré, clar, també.
0: Per tu, Carme, suposo desitjar que no t'encansis i que no et passi aquesta passió, no? Bueno, perquè al llarg de 35 anys també la vida de les persones canvia moltes coses,
2: sí, sí, sí.
0: I té el seu mèrit continuar fent una activitat de manera continuada com aquesta.
2: Sí, sí, ja dic, bueno, en algun any així he hagut de deixar, però vamos, 75 anys... Ai, que 75, 35... 35 no? Anys, sí, sí, per tu.
0: Bueno, però has dit una cosa que m'has fet pensar abans. Si enguany és centenari del naixement de Manel Cabero, vol dir que quan el va crear... ell, el cor Madrigal, només tenia 25 anys.
2: Sí,
1: sí. Sí.
0: Avui en dia seria un nano acabat de sortir de conservatori.
1: Bueno, i ell, a més, ho va fer en un moment en què no hi havia molts referents. Vull dir que en aquest sentit el Manel era un visionari, o sigui, tenia unes idees claríssimes del que volia. Hi ha un acte fundacional escrita amb el que ell volia que això arribés a ser, que en certa manera crec que ha arribat a ser. Vull dir que té el mèrit aquest de... imaginar-s'ho ell, no? Que això sempre és molt més difícil que no pas tenir referents i agafar d'aquí i d'allà.
2: Sí, era molt jove i sempre estava amb la Montserrat Puello, la seva dona, sempre entre els dos, i va ser també la meva professora de cant, on vaig entrar al Madrigal.
0: Doncs jo crec que des d'allà on siguin segur que el dijous estarà molt contents de sentir aquest concert del 75è aniversari. No tenim més temps, gràcies per haver vingut i que us vagi molt bé, Carme Guinart i Pere Lluís Biosca, fins una altra.
2: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: Fins aquí el programa d'avui. A l'hora de marxar, com sempre, destaquem alguns dels continguts del programa de demà. Parlarem del festival Protofest, que se celebrarà ben aviat durant el mes de juliol a Tortosa.
2: I tornarem d'alguna manera al Palau de la Música, perquè parlarem del concert del Balkan Reunion, una reunió de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra amb músics convidats com Magali Sare, i tot plegat en el marc del festival Mas i Mas.
1: Doncs la cita és demà a les 6, com sempre, aquí a Catalunya Música, i ens hi trobareu l'equip que ara s'acomiada amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà. We'll be right back.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

0: Aviat tindré per una furgo i no haurem de fer-ho mai més al Hyundai. I no és que li tingui mania, però ho faig millor si tinc molt més espai.
1: Lògic.
0: Mantenc l'espai amb els primos que diuen que volen fer el salt a l'espai. I esperen com uns putos friquis fotent-li a la tecla d'espai.

cançons. La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA SA.

0: abans d'entrar a casa, escoltant l'última cançó que ara et dona força per dir el que realment penses i no deixar que la ràbia parli, que sabem que és tard.
1: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
2: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Aquesta primavera, a la meva cabana, absolutament res, absolutament tot. Yamaguchi Sodo. És un dels seus haikus d'aquest meravellós poeta japonès. Ell va néixer a l'any 1642 i va ser conegut, o és conegut sobretot, pels seus haikus, per aquesta forma tradicional de poesia japonesa. I de fons música d'un altre japonès. És Toshifumi Hinata. És el seu minuet. I això és Catalunya Música. És el Gran Tour. I avui el comencem al Japó. Benvinguts.

I el segon trajecte el fem amb la música d'un compositor que, quan pensem en ell, sovint ens venen al cap els grans ballets, les seves sinfonies o el mateix concert per a piano. Però hi ha obres menys conegudes que ens el mostren, o que mostren, una altra cara del compositor. Més lliure, elegant i plena d'imaginació. Com aquesta suite número 1 en re menor, l'opus 43, una d'aquestes joies del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky.

0: era l'introduzione fugandante sostenuto moderato e con ànima. Un dels moviments que conformen la suite número 1 en re menor, l'opus 43 del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky. És la primera de les quatre suites orquestrals que va escriure el compositor rus en un moment que buscava allunyar-se, almenys temporalment, de la intensitat emocional de la sinfonia. L'escoltàvem amb la versió de l'Orquestra Simfònica de la Unió Soviètica que dirigia Yevgeny Svetlanov.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.

I aquesta és una d'aquelles obres universalment conegudes. El recull porta per títol Il cimento dell'armonia e della invenzione. És l'opus 8 d'Antonio Vivaldi, més conegut com Les quatre estacions. Però darrere d'aquesta popularitat hi ha una riquesa expressiva que encara avui ens sorprèn. Mireu, el primer moviment, que és aquest, és l'Allegro non troppo de l'estiu. El que fa el compositor és introduir-nos en una atmosfera pesada, gairebé asfixiant, perquè el que fa Vivaldi és no només compondre música, sinó pintar paisatges sonors. I aquí, la calor immòbil de l'estiu, la natura suspesa i l'aire carregat hi són presents. És a dir, és sentir la natura abans de l'esclat, la calma carregada, la calor intensa i la promesa d'una tempesta que encara no ha arribat.

I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo és que fem la parada. I com que avui és dimarts, és el dia que m'agrada que anem plegats d'estrena. Doncs avui us proposo que anem al Teatre Ducal de Weimar, el 7 de gener de l'any 1857. Aquell dia s'estrenava aquesta música que estem sentint, aquest concert, el concert per a piano i orquestra número 2 de Franz Liszt. Dirigia l'orquestra el mateix compositor i el pianista era un seu alumne, Hans Bronsart. Si fem una mica de història per entendre com arribem a l'estrena d'aquest concert, anem a finals del 1839, quan Liszt, el compositor i pianista hongarès, estava treballant en el seu primer esborrany d'aquest concert. En aquells anys, Liszt estava considerat un dels grans intèrprets de piano. Com a mostra ha quedat escrit el que va dir Sir Charles Halle, en aquell ell era alemany, era pianista, compositor i professor, molt ben considerat a París i a tots els cercles musicals d'Europa. Doncs bé, ell, que coneixia perfectament a Liszt i a Chopin, va comparar la interpretació de tots dos amb aquestes paraules. Diu, aquestes meravelles d'habilitat i poder executiu, que es referia a Liszt, mai me les havia pogut imaginar. Chopin, en canvi, et porta amb ell en un país d'ensomni, en el que t'hagués agradat viure per sempre. Liszt, en canvi, és tot esplendor i subyuga els oients amb un poder que ningú pot suportar. I precisament per les seves actituds com a concertista, aquell 1839, quan començava l'esbós d'aquest concert que estem sentint, Franz Liszt va començar una gira de virtuós del piano que el va tenir en actiu fins al 1847, és a dir, 8 anys de gira com a concertista, que el van portar per Portugal, per França, Alemanya, Àustria, Anglaterra, Irlanda, Romania, Turquia, Rússia i també va venir aquí a la península. Actuaria a Madrid i també a Barcelona. Això l'any 1845. Com us deia abans, la gira va acabar l'any 1847. I a partir d'aquí, Franz Liszt es dedicaria a donar classes i a compondre. Aquest concert que estem sentint el va reemprendre 18 anys després. El havia començat l'any 39, quan marxa de gira, i el reemprèn 18 anys després, el 1857. En faria diverses revisions, però s'estrenaria aquell 1857. L'estrena es faria al Gran Teatre Ducal de Weimar, on ell vivia, dirigida pel mateix Liszt, i va fer un cas excepcional. És compondre una obra pianística pensada per un altre intèrpret que no fos ell mateix. Va escollir el pianista, compositor i director d'orquestra alemany Hans Bronsart, que havia estat alumne seu. Ell l'any 51 es havia traslladat a Weimar i estudiaria amb Franz Liszt. I a partir d'aquí, doncs, agafaria altres càrrecs, com dirigir el Teatre de la Cort de Hannover i també el Teatre Ducal de Weimar, on aquell dia estrenaria aquest concert que estem sentint. El concert per a piano i orquestra número 2, que és una obra que està escrita com un únic moviment, un llarg moviment, dividit en 6 seccions connectades per transformacions a diferents temes. Que, per cert, algun musicòleg, algun destacat musicòleg es va permetre d'anomenar-lo, aquest concert, com Vida i aventures d'una melodia. Doncs, si us sembla, anem d'estrena al Teatre Ducal de Weimar, el 7 de gener del 1857.

Doncs aplaudiments per ella. Doncs aplaudiments per ella, per la pianista, la georgiana Katia Buniatoshvili, i per l'orquestra, l'Orquestra de París, per aquesta versió que dirigia Andrei Boreiko en directe. Era el concert per a piano i orquestra número 2 en la major de Franz Liszt. Un concert que va ser estrenat el 7 de gener del 1857 al Teatre Ducal de Weimar. Aquell dia dirigia l'orquestra Franz Liszt i el pianista era un seu alumne, un destacat alumne, a qui li va dedicar la partitura, Hans von Bronsart. I avui, com a souvenir, monstres. I direu, té a veure alguna cosa amb Franz Liszt? Doncs sí, perquè quan Liszt, Franz Liszt, l'hongarès Franz Liszt, va deixar el seu país i es va traslladar a viure a París, no va ser admès al conservatori. Per què? Doncs perquè era hongarès. És a dir, va ser rebutjat per no ser francès. Però és que encara és més rocambolesc, perquè el director d'aquella institució del Conservatori de París aleshores era Luigi Cherubini, un compositor tan italià com el seu cognom indica. Per tant, Liszt va ser víctima al rebuig irracional a l'estranger que encara avui dia patim. És aquesta manifestació d'una fòbia el que és diferent i que també aflora en el comportament dels adults que us he d'explicar. Des de sempre, la por a l'altre és la gènesi d'idees supersticioses i de gairebé totes les persecucions. En el remot origen de les paraules, els termes llatins monstrare, és a dir, apuntar amb el dit, i monstrum, monstre, estan emparentades. Els monstres són aquells a qui assenyalem per diferenciar-los i, per tant, els creem nosaltres. De fet, la normalitat és una qüestió estadística i relativa, en lloc de pensar que tots som únics, i això és precisament el que tenim en comú. I de fons, música de Franz Liszt. És una versió de la seva La Campanella i que ha fet el romanès Eugène Cicero. I avui ho deixem aquí i tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, aquí al Gran Tor, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Us ha fet companyia que us parla Victòria Palma. Adéu-siau.

0: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
1: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
4: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
4: Anda, això es diu ràpid i nosaltres molt agraïdes.
5: Encantades.
1: Catalunya Música aconsegueix la millor dada d'EGM des del juliol del 2022. Música i cultura és la millor fórmula. Catalunya Música és teva.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom, i nosaltres a punt de rebre temperatures a la baixa, eh? Ben segur que qualsevol s'hi apunta amb candeletes, s'esperen. I el Capità Srea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta ben refrescant, propi de l'estiu, de polpa dolça i sucosa i de color inconfusible. Vaja, com una síndria hidratant i sucosa. Sortirem des del nostre xiringuito de platja, el propi del Fixa't com sona. D'allà saltarem a Surrey, i d'allà a Brighton, a Anglaterra, i després a Courbevoie, a França. D'allà a Halle, a Alemanya. D'allà a Ascoli Piceno, Itàlia. D'allà cap al Peloponès, Grècia. Saltarem a Changsha, a la Xina, a Ciutat de Mèxic, a Xerou, a Carolina del Sud, i acabarem passant per Manacor per posar el punt final a Girona. I l'hora dels adeus amb Carme Abella, que és presidenta del Cor Madrigalista de Mataró, cor que celebra els 50 anys. Què, som-hi?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord, quina música us ve al cap quan penseu en una síndria fresca i dolça? Quina música ve? Així pensant una mica en tota aquella mullera. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Diego Monroy.
3: Que tingueu un bon viatge.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Com estem?
2: Quina música et ve pensant en una síndria?
4: Clar, és que a mi és síndria, fruita, Macedònia, hi havia un grup d'infància, de la meva infància, que es deia Macedònia.
2: Per
4: a mi
2: exemple,
4: em vindria alguna d'aquestes.
2: Per exemple, jo estic pensant, i no m'acaba de venir, perquè és clar, la síndria és molt
4: seva. Boníssima.
2: I avui hem de començar felicitant els oients, no?
4: Felicitant els oients, felicitant a Catalunya Música, perquè ens han arribat les notes, diguem, de final de curs. Hem aprovat amb nota 41.000 oients a Catalunya Música aquest darrer trimestre, amb una tendència a l'alça respecte a l'any passat i l'anterior.
2: I ara sentia la Falca que deia que la millor dada des del 2022.
4: Dels últims 4 anys. De fet, en només un any ha augmentat un 55% l'audiència de Catalunya Música. Per tant, molt bé.
2: Sí. I tot plegat gràcies a això, a aquesta audiència.
4: Una audiència que creix cada vegada més, que es consolida, que és molt fidel a aquesta emissora. Per tant, moltíssimes gràcies.
2: I per celebrar-ho podem anunciar ja el guanyador pel sorteig de visita guiada. És a dir, veure el programa en directe des de l'estudi?
4: Exacte, després de fer un sorteig entre totes les persones que han participat i ha intervingut en el programa al llarg del mes de juny, el guanyador ha estat el Rafel de Terrassa.
2: Molt bé.
4: Si recordes, Xavier, aquell home que va fer una dedicatòria sorpresa a la seva mare,
2: sí?
4: Que la mare li va dir, no m'emprenyis.
2: I jo vull parlar
4: amb el Xavier i no amb tu. Ho recordes?
2: Sí, va ser molt inesperat.
4: Doncs ell, si accepta, el tindrem aquí amb nosaltres el dia 2 de juliol, dijous, per celebrar
2: passat
4: els bons resultats i per celebrar també l'últim dia de temporada.
2: I em dius que ve amb el fill, potser?
4: De fet, ens ha comentat que potser pot venir amb el fill, sí, s'ha d'acabar de gestionar, però la cosa aniria per aquí, sí.
2: Ens agrada veure quina cara fan els nostres oients un cop al mes.
4: Ho vam fer amb el Pep i la Maite.
2: Exacte.
4: I ens va anar molt bé.
2: I acompanyar-los a fer una ruta, una visita guiada per la casa. I ara el telèfon 93-048-53-21 es posa en marxa. Us atendrà l'Anna també al 607-473-05 amb aquesta misteriosa. Avui sí que no, eh? I podem tornar, Diego, un cop més? Avui costarà molt. Això té que la trompeta... Atenció a aquesta trompeta, eh? Això és...
1: Fixa't com sona, edició Clàssics,
5: tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Mira, ara mateix som davant del mar. Som al xiringuito del Fixa't com sona. És elegant i agradable, i si pares l'orella, se sent la remor reparadora del mar i el seu ambient.

0: aquí amb una pinya colades. I el que destaca al nostre costat és aquesta jukebox, una màquina de música ben particular que només carrega èxits d'estiu. Això sí que és ben especial. No pots triar, tria ella. I podríem fer una prova. Busco un euro, a veure si el tenim per aquí i a veure què ens brindarà. Vinga, a veure si sortirà la barbacoa o suavemente. A veure.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

trumpet. The trumpet. It's mambo number 5.

0: Ah, no te n'adones i et surt de dins Mambo No. 5, Lou Vega, un dels hits d'estiu més icònics dels 90. Està, doncs, revisitant una peça instrumental del compositor cubà Dámaso Pérez Prado de 1949. Una barreja de mambo, lletra divertida i tornada enganxosa. Heus aquí tota una cançó d'estiu que ho va petar. I, per cert, quina és la vostra? I ara que hi som posats, una pregunta. Per què existeix la cançó de l'estiu però no la de l'hivern? Albert Planadevall és psicòleg, és màster en neuropsicologia i és locutor. Presenta Feedback a Ràdio Flashback amb Cristina Càmera. Albert, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, què tal? Benvingut. Gràcies, gràcies per convidar-me.
0: Mambo No. 5. Ah. Sí. Escolta, per què existeix la cançó de l'estiu però no la de l'hivern?
1: Molt bona pregunta aquesta. Se m'acut una resposta i és que jo crec que és potser per tradició, perquè la cançó de l'estiu, a l'estiu ens agrada més sortir al carrer i escoltar música i fer més vida fora, la cultura mediterrània que som, i segurament també per màrqueting, perquè no ens enganyem, aquí hi ha les discogràfiques i discoteques i promotors de festes majors els interessava tenir una cançó a l'estiu, perquè és quan la gent, com us deia, surt i tu pots anar a pagar diners per anar a escoltar una cançó. També, mireu, hi havia, per exemple, això ha canviat una mica, el tema de les rebaixes, també hi havia les rebaixes, que les rebaixes són després de Nadal arriben les rebaixes. Ara s'ha diluït més això i és més transversal al llarg de l'any. No descarto que hi hagi una cançó de l'estiu, que sí que n'hi hagi una, però després puguem haver-hi diferents cançons repartides al llarg de tot l'any, que ja és més o menys així, perquè aquí posem un nom, que és cançó de l'estiu, però jo crec que la resta de l'any també n'hi ha. Jo crec que sí.
0: Però no amb l'entitat, no? Amb la identitat que tenen les d'estiu, no ho sé.
1: No, té res a veure, però mira, penseu que La Perla, la cançó de Rosalía, del seu disc Lux, és una cançó que va sortir al desembre del 2025 i podria ser perfectament una cançó d'hivern que va sortir al desembre i que ha anat aguantant i continua funcionant i la continuem posant a les ràdios, nosaltres i tothom, i les xarxes socials i continuem havent-hi vídeos on surt aquesta cançó. És veritat que la intensitat, el suflé, puja i baixa una mica, en aquest cas potser sí que ha baixat una mica, però és cert que la cançó de l'estiu és com una etiqueta, un nom molt important que tothom se'l vol fer seu. Totes les discogràfiques i tots els grups volen tenir una cançó de l'estiu.
0: Mira, Albert, un exemple.
2: No em vull saber
1: Home.
2: res.
0: Això és estiu total, també.
1: Total, total, total. Crec que aquesta l'hem cantada, l'hem ballada, que veure que ballàvem sardanes, amb els tiets, amb el poti per coti, o també amb Figaflauas de la Marina Està Morena, una altra de les cançons de l'estiu de l'any passat. Aquesta jo crec que és una cançó de l'estiu i aquesta en majúscules, i porta l'etiqueta ben gran enganxada de cançó de l'estiu.
0: Tu ets jove i no sé si recordaràs aquesta altra. No et va agafar a tu per
1: Aquesta
0: generació.
1: no. Em
0: No.
1: sona, però aquesta no. Aquesta
0: No.
1: no. Me'n recordo. Sé quina és, però no.
0: Però
1: No em va
0: aquesta
1: agafar.
0: segur que sí.
1: Home!
0: Aquesta, escolta'm, és inevitable també. Són hits d'estiu.
1: Sí, de fa uns quants anys, però són cançons que han perdurat i que segurament porten l'etiqueta de cançó d'estiu, sobretot la de Georgie Dan, que en va tenir unes quantes, sobretot la barbacoa,
0: Sí.
1: la més important. Però hi era, aquest jo crec que hi era un músic que ja
0: Sí,
1: t'esperaves
0: sí.
1: que fes la cançó de
0: Que
1: l'estiu, eh?
0: treballava per això. I una
1: Sí.
0: cosa, les Nadales podríem dir que són els hits d'hivern?
1: Són cançons d'hivern, però no sé si hits, perquè, mira, abans que deia que diem ara Georgie Dan la barbacoa, com a Nadala tenim a Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, que és una cançó que només sona unes setmanes concretes, que es desperta Mariah Carey, canta la cançó i torna a hivernar. I és una cançó d'hivern, però jo no l'etiquetaria. És una Nadala d'hivern, però no sí un èxit d'hivern, perquè, com et deia abans, La Perla és de l'hivern i crec que no té res a veure amb una Nadala.
0: Sí, com sigui, diries, Albert, que la música ens activa més a l'estiu per una qüestió
1: Sí, home.
0: biològica o cultural, sí?
1: Sí, i de llum, i d'alegria, perquè som mediterranis i tenim molta més llum del dia, i això ens activa, i volem sortir, volem que ens toqui l'aire, volem anar de festa, volem anar a prendre alguna cosa al bar, a la terrassa, podem anar a una festa major, podem anar a un festival, podem anar a concerts, podem anar a un munt de llocs, que a l'hivern sí que podem anar a concert, però potser no podem sortir tant al carrer per una qüestió de clima. En canvi, a l'estiu ens ve molt de gust, i volem, desitgem, necessitem tenir una cançó, perquè a l'estiu ens agrada molt fer com bandes sonores. Pues aquesta és la cançó, potser a l'hivern no ho fem tant, eh? Però aquesta és la cançó que vaig fer un viatge amb els meus amics i vam fer, jo què sé, una llista a Spotify o la ràdio posada en aquesta cançó, i és la nostra cançó, i és la cançó del teu estiu.
0: Tu, de joveneta, en recordes alguna? Potser estant amb els pares que et sonés molt, de que les relacionis molt amb l'estiu. No sé si t'agafo ara una mica contrapeu.
1: Home, sí, n'hi havia unes quantes, sobretot. Mira, jo me'n recordo molt, a l'època del primer Operación Triunfo, que hi havia David Bisbal, després tenies el Eurovision Celebration, d'acord, que això era Eurovisió, però Bisbal, sobretot, o Bustamante, i aquest, jo me'n recordo, són cançons que associo a una època, i sobretot d'estiu. Me'n recordo de sentir-la i dir, oh, mira, o te la saps de memòria, perquè això és una altra. Una cançó d'estiu té uns punts molt concrets, que poden variar, si vols, però n'hi ha alguns de concrets que són, crec jo. Primer de tot, que ha de ser molt fàcil. Són cançons molt fàcils, zero pretensioses, no t'expliquen coses molt complicades, ni desamors, ni coses rares. El ritme és molt previsible, al cervell li encanta que el ritme sigui previsible i que tu te'l puguis anar imaginant, que no hi hagi coses rares. És a dir, un ritme previsible. Una lletra molt fàcil de cantar, molt optimista, molt divertida, amb una tornada que dius, per favor, la cantaré 10.000 vegades aquest estiu, i identificable, que la primera nota ja diguis, ai, ai, què és aquesta? Això passa a vegades a les discoteques, que comença a sonar una cançó i ja tothom ja torna a la pista perquè té ganes de ballar-la o de ballar-la, o d'escoltar-la.
0: Saps quina me ve a mi a la ment de quan era petit a l'estiu? Probablement quina? Per generació no la recordaràs. Melemón, melemonero.
1: No. Aquesta no, ara mateix no la recordo.
0: Bé, no. Avui ens preguntem, per començar, per què existeix la cançó de l'estiu però no de l'hivern, i un excel·lent company com Albert Planadevall, psicòleg, màster en neuropsicologia i locutor de Feedback a Ràdio Flashback amb sí. Cristina Càmara, ens en parla. Per cert, abans d'acomiadar-nos, per què ens recomanes Feedback, Albert?
1: Home, doncs mira, perquè aquí tu pots escoltar-lo, és un programa de música molt actual. Segurament estem posant la cançó de l'estiu ja, que jo crec que tenim tres candidates bastant fortes. Una d'elles, i segurament també l'heu escoltat a vosaltres, és el Dai Dai de Shakira, la cançó del Mundial. I després un cantant canari que es diu Quevedo, que en té dues, Graciosa i Mi Borracho, que aquestes jo crec que són les cançons candidates a l'estiu. Però a vegades és complicat trobar la cançó de l'estiu, perquè per molt que t'hi esforci, per les discogràfiques a vegades, aquesta és la cançó de l'estiu, potser no acaba de funcionar, i potser ho és una altra, que hi tenies menys esperances, i acaba convertint-se en la cançó de l'estiu. I al Feedback, doncs, posem aquestes cançons i podeu dedicar cançons d'aquest estiu, o de fa 2, 3, 4, 10, 15 anys, cançons que us hagin agradat, i nosaltres us les posem amb les dedicatòries que, mira, continuen funcionant.
0: Doncs llarga vida i molts èxits. Albert Planadevall, una abraçada, igualment. Bon estiu.
1: Igualment, bon estiu, que vagi molt bé. Bon programa. Adéu.
3: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
0: Doncs va, que deixarem el xiringuito del Fixa't i marxarem a Surrey, al sud-est d'Anglaterra, dins el cinturó verd metropolità, per evitar l'expansió urbana de Londres. Abans, però, Diego, aquesta sorprenent misteriosa. Anem a un lloc de paisatges idíl·lics i la proximitat als estudis Shepperton, escenari d'una pel·lícula d'hivern en què dues dones, gràcies al servei d'intercanvi de cases, troben l'amor. Recordeu aquest film? Tot d'hivern? Fixa't com sona.

0: Que ben trobada aquesta melodia, Cry, plor, de la banda sonora de Holiday, 2006, dirigida per Nancy Meyers, protagonitzada per Kate Winslet i Cameron Diaz. Música de Hans Zimmer, Lorne Balfe i Heitor Teixeira. Curiositat, la pel·lícula transcorre durant l'hivern nevant, però durant el rodatge, sorry, no va caure ni un floc de neu. Tot era pel·lícula. Tones de neu química, gel picat i paper per cobrir els carrers del poble. Coses del cine.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Ens escriu la Maria Carme, ens desitja molt bones vacances, diu que cada vespre s'ho passa d'allò més bé, gaudint amb nosaltres per paisatges desconeguts, de vegades acompanyats de músiques diverses, i especialment destaca les emocions, i ens desitja d'això una tornada ben plena de noves il·lusions. Gràcies, Maria Carme. I de Surrey, via sud d'Anglaterra, anirem a Brighton, a Londres, vora mar, amb el Royal Pavilion, aquest monument atípic que imita l'arquitectura mogola de l'Índia, amb cúpules, minarets i opulència oriental d'estil xinès. Brighton és reconeguda oficialment com la capital gai del país. Al segle XIX es convertiria ja en ciutat refugi per fugir d'una estricta moral londinenca. A Brighton, el 1976, hi va néixer una banda que ho petaria l'estiu del 78. Fixa't com sona.
2: Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam.

0: cels, i Rama Lama no vol dir res. Són síl·labes sense sentit que donen sentit a l'estil o gènere doo-wop. La veu com a instrument de percussió compla els ritmes buits. El Rocky Sharp and the Replays es van separar a mitjans dels 80 després de 4 àlbums d'estudi. Rocky Sharp, de nom Robert Pozzialti, cantant i fundador d'aquesta banda, seria diagnosticat d'esclerosi múltiple, fet que el va obligar a retirar-se dels escenaris. Va morir el 2019, als 67 anys. Aquí estem.
1: Catalunya Música.
2: Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, Molt Personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Marta Lanau i Albert Torrents. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, a Catalunya Música.
0: I ara som a pocs minuts de 9:45. Avui és dimarts, va caient la tarda, s'hora baixa, mentre llegim el Jaume de Banyoles. Diu, les nostres o meves cançons que m'aboquen l'estiu són les que sonaven per sobre del nostre estany a les tardes quan acompanyava el meu avi a pescar o intentar pescar, i en concret a la Pesquera del Lero, època dels 50, Antonio Machín, José Guardiola amb aquells 16 tons, o Nat King Cole, aquellos ojos verdes, aquí afegeix una mica la tonada. La Pesquera d'en Lero era una pesquera on venien els souvenirs i hi havia els miralls de formadors i la famosa i eterna Carpa Ramona. Jaume, gràcies a tu i a tots els que ens seguiu en aquests instants al voltant de la música. Ara som a Brighton i marxarem cap a França. Anirem a Courbevoie, a l'illa de França, a prop de París. Però abans, la música misteriosa. És una trompeta de categoria, però d'aquelles de categoria a categoria. I té una anècdota. Es veu que li van trepitjar involuntàriament i el so que va fer trepitjada li va agradar tant al mestre que aquella trompeta va ser distintiva. Sí, sí, sí. Doncs bé, tornem amb la idea aquesta d'anar-nos en cap a Courbevoie. Al segle XIX, lloc idíl·lic de camps i horta regada pel Sena, amb mestres de l'impressionisme com Vincent van Gogh i George Seurat i plantaven el cavallet. Per exemple, de Seurat és famós el quadre Un bany a Asnières, a la riba d'allà de Courbevoie. En aquesta mateixa zona hi va néixer l'any 32 el creador d'aquesta joia.

0: Aquesta recorda el núvol de sucre, de la fira. Què me'n dieu del núvol de sucre? Quedaves ben empastifat. Però que bé que sonava amb l'orquestra de la ràdio flamenca Estiu del 42, de la pel·lícula de Robert Mulligan de 1971 amb Jennifer O'Neill, els que teníem una tendra edat, també amogués en men. Allò, escolta'm, Jennifer O'Neill. A més, el protagonista era un jovincel. De seguida t'identificaves. Òscar, la millor banda sonora per Michel Legrand. Partitura sorprenentment breu, 17 minuts i tot monotemàtic. A més de compondre per cinema, Legrand va ser un virtuós del jazz que va treballar amb llegendes com Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans o Stan Getz. Nominat en 27 ocasions als Grammy i guanyador de l'Oscar per aquesta que hem sentit i per Yentl. Va morir el 19, als 86 anys. Tu, Anna, recordes el núvol de sucre?
1: És que ara m'ha agradat perquè tu n'hi dius núvol de sucre i jo n'hi deia cotó de sucre.
0: Cotó de sucre, sí, sí, el molt entenedor.
1: M'encantava.
0: Sí.
1: Buf, que se m'enganxés sí. A les dents.
0: Tot, quedava tot al morro.
1: No, no, una bestiesa, m'agradava molt. La sí. Meva mare la tenia negra. Cada cop que era fira, a buscar
0: I
1: cotó de sucre.
0: I començaves per baix o per dalt?
1: No, per dalt. I amb la boca directament, eh? Ni les mans, ni res.
0: Tenim nova dedicatòria.
1: Sí, tenim nova dedicatòria. La Lluïsa de l'Escala, viu a l'Escala, però ella no oblida les seves arrels de Valls, sí. Ens demana una dedicatòria de música especial. És per al seu tiet Lluís, que va morir ara fa un temps. La música que vol dedicar-li emociona molt a la Lluïsa i creu o vol creure que també emocionarà el seu tiet Lluís allà on sigui. I fa aquesta reflexió.
2: Definitivament, al final, les persones que estimem marxen, malauradament, però d'alguna manera sempre ens acompanyen. Viuen amb nosaltres mentre els recordem. I el tiet Lluís era una persona molt especial per mi. I per a ell va aquesta peça. Bona nit, bon estiu i una abraçada.
0: Una peça que m'ha agradat, no la coneixia.
1: No la coneixíem.
0: M'ha encantat. La felicito, la Lluïsa.
1: Aquesta música es diu Miseira, no sé si ho pronuncio bé, significa Jo sóc Irlanda, en gaèlic irlandès, i és una peça majestuosa, fruit de la col·laboració entre el compositor clàssic irlandès Patrick Cassidy i aquesta jove cantant que sentim,
0: Sibéal,
1: que es fa dir Sibéal.
0: Lluïsa, gràcies per compartir amb nosaltres aquests moments. Fixa't com sona.

0: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
1: Excel·lent. Aquest missa era amb Sibel. I un vot favorable per l'intercanvi de teves a meves. Ara mateix llegeixo l'Àngels. Diu, la cançó d'estiu que no oblido és El Bimbo, de Jorge Dan. Bailemos el bimbo, bimbo. Com aquell moviment de sapa que fèiem amb la cintura, que està causando sensación, fins i tot ja afegit. Bé, doncs nosaltres, per cert, ara obrirem la veta a la segona misteriosa d'avui. Ah, és que aquest començament, aquestes dues notes, tornem a la primera, Diego. Avui no n'hi ha cap d'encertada i això ens agrada. 9-3-0-48-53-21 o bé 6-0-7-4-70-3-0-5. Hi ha algú que diu, no dieu mai el correu. Mira, fixa't com sona @catmusica.cat. I ara què, cap on aneu? Doncs mira, deixem Courbevoie i anem a Halle, Alemanya. Bressol 1685 d'un geni del barroc, Georg Friedrich Händel. La seva casa natal es veu que és un museu interactiu imprescindible per als amants de la clàssica. A la gran plaça del mercat, la Marktplatz, s'aixeca un imponent estàtua de bronze del compositor i mira cap a Londres, que és la ciutat on va triomfar i on va viure gran part de la seva vida. Fixa't com sona.

0: Empio, diré tu sei, maleït, diré que ets, de l'òpera Julio César, Egipte, estrenada a Londres el 1724, aquesta ària que canta Juli César, el primer acte just després que li presentin el cap decapitat de Pompeu, assassinat per ordre de Ptolomeu XIII. Indignat, César condemna la crueltat del rei egipci. Maleït, diré que ets. L'hem escoltat amb la contralt canadenca especialitzada en barroc marí Nicole Lemier. Curiositat, Händel no hauria estat el mateix si no hagués estat per un botó de la seva jaqueta. Era 1704, tenia 19 anys i gairebé mor en un duel amb espasa contra el seu amic i compositor Johann Mattheson. La disputa, la direcció d'una òpera. Mattheson li va clavar l'espasa al pit a Händel, però la fulla va topar contra un gran botó de metall que li va salvar la vida. I poc després es van reconciliar, com sol passar.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Són 3:15 i estem també aquí a Halle. Mira, jo ara mateix aquí... Va... Millor que no ho comenti i que diguem una cosa. La música 2, Diego, la 2... Tan, tan... I ara la 1. Avui, 9-3-0-40.

608-53-21 o 607-470-305. I mira, de Halle marxem a Itàlia. Anem fins a Scoli Piceno. És a la regió de les Marques, està a l'altura de Roma, però tocant a l'Adriàtic. A l'edat mitjana va arribar a tenir unes 200 torres. I, per cert, són famoses les Olive alla Scolana. Són unes olives verdes gegants. Es veu que les buiden, fan un tall en espiral i les omplen, atenció, amb una pasta feta amb tres tipus de carn guisada barrejada amb parmigiano-reggiano i nou moscada. I finalment les arrebossen i les fregeixen, per favor. Itàlia, Itàlia, eh? I segurament les ha tastat el pianista Giovanni Alevi.

0: Quina preciositat, con ànima, un dels temes distingits del repertori de Giovanni Allevi, compositor i pianista italià conegut per trencar les regles de la música clàssica tradicional. Atuat per a dos papes i per al president de la República Italiana, a més de ser l'autor de l'himne oficial de la Lliga de Futbol Italiana. En aquest cas hem escoltat el concert per a violoncel i orquestra, con ànima. I, anècdota, el raper Jovanotti va ser clau per donar-lo a conèixer després de quedar encisat pel seu talent. Tot i la seva simpatia, però, Allevi ha parlat obertament de la seva lluita contra l'ansietat, atacs de pànic paralitzants i timidesa extrema. I el 2022 va patir un melioma, un tipus de càncer de sang, que el va apartar temporalment dels escenaris durant 2 anys. El 2024 va fer una reaparició històrica al Festival de San Remo amb una emoció desbordant. Això és Catalunya Música.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: Ara som a Ascoli Piceno, aquí amb aquesta meravella de les Olive a l'Escolana. I marxarem al Peloponès, a Grècia, però abans recordarem les dues misterioses. Aquesta és la línia més Latin Jazz i aquesta una clàssica del país. Tan, tan, tan, tan. 93-048-53-21 o 607-4-73-05. I això que us dèiem, marxem cap al Peloponès. Què tal el Peloponès grec? Concretament anem a Melígales, que ve de Meli i de Gala, llet, per la important fertilitat de la vall de Pamisos, tan pròspera, que regalima llet i mel, molt bíblic. Les arrels familiars de Maria Callas són aquí, al Peloponès. En part, venen d'aquest concret al centre de Melígales, on s'hi llegeix el rei.

0: Vici d'arte. He viscut de l'art, acte segon de Tosca, gravació d'estudi del 53 al Teatre de la Scala de Milà. Considerat el millor repartiment de la història de l'òpera. Maria Callas és Tosca de Puccini, Giuseppe Di Stefano és Caravadossi, Tito Gobbi com a Scarpia i sota la batuta exigent de Víctor de Sabata. Curiositat, Maria Callas es veu que era una dona corpulenta. Va arribar a pesar més de 100 quilos. Però el 1953 va voler fer un canvi important. Es volia semblar a l'actriu Audrey Hepburn i va començar una dieta radical i estricta. Va perdre més de 35 quilos, li va canviar la fesomia i també la veu. Callas va morir al 77 tota sola a París amb només 53 anys, oficialment aturada cardíaca. Les cendres van ser inhumades al cementiri de Père Lachaise, però van ser robades de forma misteriosa i recuperades dies més tard. És ben bé, aquelles coses. I finalment van ser escampades al mar Egeu.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Estem molt bé aquí a... Escolta'm, el Peloponès, eh? Qui ens havia de dir que 4 minuts

A les 9 seríem al Peloponès, aquí. Escolta'm, un aire grec, és un aire grec, que ja notes que és aire grec, això. Per cert, ens escriu la Gemma, diu, no conec cap misteriosa, però a mi em recorda l'estiu de quan era petita la sintonia de Verano Azul. Com feia aquella sintonia de Verano Azul? Ara el Diego me la taraleja, tarero, però no la sé fer igual, eh? Però mira, està bé, clar que sí, perquè els estius s'associen a algú. I recordeu quan passava el carro dels gelats? Olos, polos! I esperaves aquella hora amb aquell tou que queia. Esperaves aquell carro dels gelats. Quins moments aquells. I va, que del Peloponès marxarem a Xangsa. Ens anirem a la ciutat xinesa, sinònim de televisió, música i tendència. Però atenció, perquè dues músiques misterioses. Aquesta aviat sonarà i ara la segona que tancarà avui. Tan, tan, tan, tan. Després venen aquelles altres dues. Però va, ara marxem del Peloponès, com dèiem, ens anem a Xangsa. Anem a la Xina, tu. Seu de Yunnan TV, que és la cadena de televisió més popular i exitosa de la Xina. I de Xangsa n'és el Sexy Tea. Això m'ha sorprès molt. És un te amb llet que s'ha convertit en fenomen nacional fins al punt de que la gent agafa el tren d'alta velocitat per anar a comprar on vas. Vaig a comprar Shangxi. Però per què? Perquè es veu que l'empresa es nega a oferir franquícies fora de la seva província natal. Escolta'm, això és ben estrany, eh? A Xangsa hi va néixer fa 42 anys el compositor i productor musical Yu Pengcheng. Fixa't com sona.

0: Que bé que passa aquesta fantasia d'estiu. Summer Fantasy de Yu Pengchen per a Justice Online, que és un dels videojocs de rol més populars. Ambientació històrica basada en la dinastia Song. Estètica visualment poètica. Shen va rebre una formació clàssica acadèmica molt influenciada per l'Escola de Composició i Orquestració Russa. Avui és un dels pocs compositors de la seva generació a signar com a artista exclusiu del llegendari segell discogràfic Deutsche Grammophon. Sota aquest paraigua ha publicat l'àlbum Fantasy Island i aquest Summer Fantasy.
1: Fixa't com sona edició clàssics. Tot allò que agrada.
0: Tot allò que agrada. Com ara, aquesta trucada que vol mirar d'endevinar la segona misteriosa. Tam, tam. Pere de Piera, benvingut.
2: Hola, salutacions i ben trobat, Ilie.
0: Igualment, igualment. Tam, tam. Com continua?
2: Per la llum del teu mirar, vas omplir la meva vida.
0: Gran melodia, gran cançó.
2: Rosó, pel meu amor.
0: Roser, pel teu amor, Rosó. I tant,
2: sí.
0: I tant, i tant.
2: Exacte.
0: Gran tema. Avui tancarem amb aquest, amb piano, i ens ha agradat. I a la primera ja has notat que era aquesta, sí?
2: La pista. La pista que has donat tu, que era una popular del país, aquesta m'ha posat sobre l'allò.
0: Clar, clar, sí, clar. Sí. Molt bé, Pere, doncs et felicitem.
2: No llavors sé si... ja l'he enganxat.
0: Clar, clar, clar. Doncs fantàstic. Sí, sí. No sé si vols enviar alguna ràfaga als oients.
2: Doncs res, doncs que disfrutin de la música del programa i de l'estiu i tots plegats que ens guardem de la calor, ves?
0: I tant, i tant. I escolta'm, queda registrat per una dedicatòria. Moltes gràcies, Pere.
2: Vinga, a tu, Xavier, que vagi bé.
0: Que vagi bé. Adéu. Aquí estem, a Xangsa. Avui, rotllets de primavera. Rotllet de primavera també és un nom que ha fet fortuna, eh? És que tu trobes un plat que es diu rotllet de primavera ara perquè ja t'ho saps. Però qui no vol tastar uns rotllets de primavera? O sigui, és apetitós, o sigui, és una cosa seductora. Hi ha noms que fan la cosa. Però deixarem Xangsa perquè ens n'anem cap a Carolina del Sud. Atenció, que anirem a Xerau. Xerau, uns 5.000 habitants, vora del riu Great PD, és coneguda com la ciutat en un parc. Es veu que hi ha tal quantitat d'espais verds i arbres centenaris que, escolta'm, allò és per quedar bocabadat. El nom, l'emblemàtic Xerau State Park. A Xerau, el 1917, hi va néixer John Birks. John Birks, conegut com a Dizzy Gillespie, un dels trompetistes i compositors de jazz més influents de tot el temps. I aquesta era la primera misteriosa. Fixa't com sona.

0: I sí, Samba Samba. Aquesta era la referència, Samba de Barao, de Marcos Valle i Norman Gimbel, passada pels sedars de Mr. John Birch Gillespie, més conegut com a Dizzy Gillespie, un dels grans pioners a fusionar el jazz amb els ritmes afrocubans i brasilers. Dizzy significa marejat, esbojarrat, a causa del seu comportament enèrgic i les seves pallassades habituals a l'escenari. Cofundador del bebop, és considerat un dels millors trompetistes de la història. Inconfusible, aquesta trompeta torçada per accident. Un còmic la va trepitjar accidentalment i Gillespie va descobrir que el so canviava millorant-lo. El que són les coses, no? Allò que mai no hauries dit.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Avui us hem demanat exactament la pregunta de bord: quina música us ve al cap quan penseu en una síndria fresca i dolça? Doncs mira, l'Àngels té una resposta. Li ve a la ment el Sugar Hill Gang. Que bo aquell tema del 79, eh? No, es va ser un round and round and brea, es va fast to the bee. Allò, i fins i tot després van venir com es deien, les ketchup amb el Sirigis, li van donar un tomb. Quan hi ha una cosa bona, allò té corda. Però nosaltres deixarem Xarau, a Carolina del Sud, i tornarem via Manacor. Efectivament, la segona ciutat de Mallorca, cor bategant de la comarca del Llevant, bressol de Rafa Nadal, amb Porto Cristo, el port de Manacor, les famoses coves del Drac, també les coves dels Hams. En les del Drac, a finals del XIX, doncs ja van començar a oferir-se concerts de música clàssica en directe. Segur que ara més d'un oient fa que sí amb el cap perquè els ha viscut aquests moments, no? Els músics apareixen navegant a les fosques a sobre de les barques il·luminades amb fanals, aprofitant una acústica natural absolutament màgica. A Manacor, atenció, hi va néixer fa 73 anys un guitarrista i cantant de gran categoria. Des d'aquí, Joan, t'enviem una gran abraçada. Fixa't com sona.
2: Mai donis per finit el temps de seduir-me, allò que obtens de mi.

0: aquí si escau allò de mediterràniament. Joan Bibiloni, gran, grandíssim, i mai donis per finit el temps de seduir-me, del poeta i escriptor manacorí Miquel Àngel Riera, cant contra la rutina, el correu, aquell correu que corre per la sang del desig, sense importar el pas dels anys. El disc Mà en Escor. Amb 15 anys, Joan Bibiloni ja s'havia convertit en el guitarrista professional, en més de compositor de jazz, fusió i cançó. Bibiloni ha estat un productor discogràfic rellevant de la música en català, fundador del Segell Blau, ha ajudat i projectat músics a diversos estils, des dels més populars com Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya o Luz Casal, fins a grups locals que en ell han trobat suport.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I Segell Solar.
0: I tant! I de Manacor arribarem a Girona per acabar amb dos joves apassionats de la música que es van conèixer de ben joves, es van enamorar i van crear un projecte professional ben viu. Parlem de Carles i Sofia Piano Duo i porten els nostres clàssics arreu del món.

0: Bravo, bravo, bravo, faríem aquí pel teu amor, Rosó, aquesta tradicional catalana del 1920, amb música de Josep Ribas i Gabriel i lletra de Miguel Poal Aregall. De fet, la història situa el tenor Emili Vendrell i Bars com a primer intèrpret d'aquesta peça, que va també traspassar, perquè en principi, com passa sovint, no era previst que tingués el ressò que ha aconseguit. I avui dia continua amb aquesta força i amb Carles Lama i Sofia Cabruja, piano a duo. Van començar a tocar junts el 87 i des de llavors han ofert recitals de piano a quatre mans i concerts per a dos pianos i orquestra a Europa, Amèrica i Àsia. I porten les nostres peces, el nostre cançoner arreu del món. I arriba l'hora dels adeus. Avui amb Carme Abella, és presidenta del Cor Madrigalista de Mataró, que celebra el 50è aniversari.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Ens fa il·lusió saludar Carme Abella. Carme, benvinguda i enhorabona.
2: Hola, bona nit. Gràcies.
0: Què suposen 50 anys del Cor Madrigalista de Mataró? A veure.
2: Doncs moltes coses, perquè pensa que es va fundar l'any 75,
0: sí.
2: En un moment que hi havia molts canvis, no? I, de fet, ja hi havia uns precedents als anys 40, a partir d'un moment que es va poder recuperar la música aquí a Catalunya. I en Cristòfor Taltabull, que és un compositor conegut i que ja és mort, evidentment, va muntar un petit cor. I després, a l'any 75, va recopilar una mica aquest cor que s'havia fundat dels madrigalistes d'Iluro i altra gent, i així es va començar. I es va fer un primer concert a Argentona i després ja a Mataró, a l'any 76. I ara hem celebrat el 50è aniversari. Són molts anys.

0: anys i moltes coses.
1: I Carme, com es manté la flama encesa?
0: Doncs mira, hi ha persones que venen des de fa gairebé aquests 50 anys i sempre amb un repertori clàssic i tradicional i també amb una bona direcció. Ara estem dirigits per la Clàudia Dubé, que també dirigeix l'Orquestra de Mataró. I la veritat és que una coral té component artístic, evidentment, ens ha d'agradar cantar i tenir il·lusió per la música, però també és una cosa social. La gent aquí doncs, es coneix i de fa molts anys i es fan moltes coses, es fan dinars, es fan trobades, potser amb els anys ja no tant, però encara. I també té un component de salut, perquè cantar és molt saludable.
1: Clar.
0: De la respiració, endorfines, ja saps.
1: I tant, i em fa il·lusió saludar una fidel oient que és membre del cor madrigalista, sí. És la Montserrat de Mataró. Montserrat, benvinguda.
2: Hola, hola, Xavier,
1: què,
2: bona tarda.
1: Què hi,
2: vaja.
1: Què hi afegiries, el que deia la Carme?
2: Home, jo què ets afegir, ja ho saps tu, això de cantar. Això de cantar jo ho recomano sempre a tots i a tothom, perquè cantes, i allò que diuen, que qui canta el mal espanta, va així, això, eh? I, a més, vull dir, formem, és el que et deia la Carme, formem una família, això som una família, perquè la majoria, jo només fa 25 anys que hi canto, però, esclar, els fundadors, encara que algun dels fundadors, eh? I està clar, doncs, hem passat tantes coses, i quan fem els assajos, doncs, lògicament, també parlem i també expliquem coses i formem una, creem una estimació entre tots.
1: És una segona això, família, doncs, m'imagino.
2: Això, i esclar, i cantes, i bueno, surts de cantar, sí. I surts amb el cor ple d'alegria i amb ganes de, amb ganes de tornar-hi. El que passa que avui, mira, Xavier, ara mateix acabem un assaig, amb una calor, que estàvem tots suats.
1: Això estava
2: clar,
1: pensant,
2: suat,
1: no?
2: Imagino... Però, clar, tenim un concert el dia 26, Xavier?
1: Sí.
2: El dia 26? Doncs, bueno,
1: el dia, atenció, el dia 26 de juliol en el Marc de les Santes, poca
2: juliol,
1: broma.
2: Sí, cada any. Cada any, dins del programa de les Santes, cantem. Cada any. I aquest any, amb motiu del 50è aniversari, hem convidat també dues corals més. I, bueno, i també... Bueno, ja veus.
1: Per algú que no coneix el ressò de les Santes, què li podríem dir?
2: Cada venir a Mataró, Xavier, i tu coneixes la missa de les Santes?
1: No la conec.
2: Doncs escolta'm, potser ja serà hora, que jo t'ho he dit moltes vegades. Mataró,
1: sí.
2: La missa de les Santes.
1: Jo el que m'ha quedat gravat és la imatge de tota la plaça plena de gent cantant allà junt, saltant també, no?
2: Ah, no, allò és una altra història, sí. És que es fan moltes coses aquí a Mataró de les Santes, Xavier. Però la missa és la missa, eh?
1: La missa és la missa.
2: Missa que portem 175 anys, a Mataró, cantant la missa. Sí.
0: No. A més, s'ha de dir que és una missa que el cor és molt, molt nombrós i és popular, eh? Ningú cobra, diguéssim, a part dels solistes. I és una missa molt completa, mossèn Blanc, va compondre-la al segle XIX i realment era un mossèn que estava molt al dia de la moda de l'època i estava molt influenciat per l'òpera i per Rossini, i llavors és una missa que no és qualsevol cosa, és llarga, és maca i amb orquestra. Escolta'm, entres allà a l'església, això és el dia 27 a les 10 del matí, nosaltres cantem el dia abans a l'església Santana, però això que et dic de les Santes és l'església de Santa Maria, que és molt gran i és una tradició.
1: Per tant,
0: fa molts anys.
1: Hem de venir el 26 i el 27, esteu dient.
0: Exacte, el 26, a 8:45, estarem nosaltres a l'església Santana amb dues corals més, una que és el polifònic de Sagrada Família i la polifònica de la Joia de l'Ella. I cantarem, cadascú cantarà un repertori i serà maco d'escoltar.
1: I el 27
0: la missa.
1: I
0: el 27 la missa. I molts més actes, perquè clar, ja la setmana aquesta està plena d'esdeveniments, perquè són les festes majors, que ja són molt conegudes.
1: Referència a Cor Madrigalista de Mataró, 50 anys d'història i dues protagonistes, la seva presidenta i la Montserrat, que en forma part. I acabarem amb Locus Istens. La presenteu, Montserrat?
0: Ah, sí, Locus Istens de Bruckner. La Montserrat us explicarà que la vam cantar fa un parell d'anys, no?
2: Mm-hmm.

0: I
1: I tant,
0: és
1: i
0: la que
1: tant, i tant.
0: escoltarem ara, no? Ens heu passat la gravació.
1: Us hem passat la gravació? Sí, doncs vinga, escoltar-la, que és preciosa. El Locusiste és una peça preciosa, preciosa. Escolteu-la, escolteu-la, que val la pena.
0: Doncs així acabarem el programa. Carme i Montserrat, per molts anys i bona celebració el dia 26 i 27 i seguim en
1: Moltes
0: contacte.
1: Gràcies. Moltes gràcies i bones vacances.
0: Igualment.
2: I el novembre en fem un altre, eh?
0: El novembre
2: fem un altre
0: altre.
2: De concert.
1: El novembre en fem un de sensacional,
0: aquí,
1: eh?
0: Escolta, em porten una marxa.
1: Bueno.
0: Records a totes dues.
2: Això dona vida. Gràcies.
0: Que vagi bé. Així Adéu. Acabem el programa d'avui. Gràcies a tothom per ser-hi. Mira, ja està sonant Locusiste. Us esperem demà a partir de les 8. Farem molta, molta forrolla. Adéu-siau.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Era Cançó de Bressol, pertanyent al tercer recull del cicle Melodies dels moments, de Valentin Silvestrov. N'hem sentit la interpretació que en feien Daniel Howe, violí, i Alexei Botvinov, piano.
1: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
2: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
2: Anda, això es diu ràpid i nosaltres molt agraïdes, la
3: veritat. Encantades.
1: Catalunya Música aconsegueix la millor dada d'EGM des del juliol del 2022. Música i cultura és la millor fórmula. Catalunya Música és teva.
4: I quan m'enfado amb la indústria, torno a escoltar aquestes coses. Això m'ho va dir la Montserrat Cavaller. Torna a il·lusionar-te. Torna a trobar l'amor, que és el motor que tu necessites per seguir sent fidel a aquest do que Déu, ella deia Déu, t'ha donat i que no pots trair.
5: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
6: Bona nit. El guitarrista igualadí Jaume Llombart i la seva música més recent protagonitzen la selecció que us proposo a la sessió d'avui. Benvinguts.

Àlbum que el 2024 publicava Jaume Llombart amb el seu sextet. Un tema del bateria de la banda de Joe Smith que també signa el poema que introdueix aquest disc.

Minor Pennies, a partir de les harmonies de l'estàndard Pennies from Heaven, Jaume Llombart creava aquest tema per dialogar-lo amb el també guitarrista Alfred Artigas, el saxofonista Miguel Pincho Villar, el baixista Marc Cuevas i el bateria Joe Smith.

You Know I Care és aquesta preciosa balada de Duke Pearson que Jaume Llombart i el seu sextet versionen a l'àlbum Fluttering Wings.

Jaume Llombardi, el seu sextet i un dels seus temes originals, Magenta, tema que posava nom a l'àlbum que la banda va gravar el 2015. Amb aquesta combinació de textures i colors instrumentals tan particulars que Llombard pensa per als seus originals, però també per a versions com aquesta de l'All Blues de Miles Davis.

el blues, Jaume Llombart, amb Miguel Pinxo Villar, Pau Domènech, Marc Cuevas, Alfred Artigas i Joe Smith fent aquesta acolorida versió de l'estàndard de Miles al treball Magenta. El saxofonista Enrique Oliver és ara la parella de Jaume Llombart. Fan la lectura d'un altre estàndard, Bad Beautiful.

But Beautiful, estàndard de Victor Young en la versió del saxofonista Enrique Oliver i el guitarrista Jaume Llombart. Félix Rossi se'ls afegeix per tocar aquest altre estàndard, If Ever I Would Leave You.

Enrique Oliver, saxotenor, Félix Rossi, trompeta, Jaume Llombart, guitarra, i la cançó de Friedrich Loewe i Alan J. Lerner, If Ever I Would Leave You.

Sexy Time, aquesta composició és de Jordi Rossi, amb Rossi al vibràfon, Jaume Llombart a la guitarra i la veu de Carme Canela. Un altre dels músics que ha convidat Jaume Llombart és Friedrich Kalkist, que el 2023 l'integrava al seu quartet per gravar Cool Jazz with Fred.

el clarinetista suec Fredrik Karlqvist, el guitarrista Jaume Llombart i Marc Cuevas i Carlos Falanga posant-li la rítmica en aquest diàleg al voltant de My Ideal, l'estàndard de Richard Whiting. I aquesta altra banda es diu Four Brothers.

Els Four Brothers, dos guitarristes, Jaume Llombart i el bilbaí Dani Arteche, el baixista Giuseppe Campisi i el bateria Borja Barrueta, explorant els estàndards del gran repertori amb respecte i imaginació. El tema original de Jimmy Giuffre, Four Brothers, és el que més dona nom a la banda. I la balada que aquests quatre germans toquen per tancar la sessió, When You Wish Upon a Star. Tornem demà. Bona nit.

0: Dia Jazz, una hora de jazz amb Pilar Sobirà. La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre grup de WhatsApp.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
3: Molt agraïdes.
4: Encantades.
0: Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
1: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, Fixa't com sona...

Continuem la nostra programació ara per sentir el concert per a flauta i orquestra de Jacques Ibert, en la versió d'Hélène Marion, flauta travessera, i l'Orquestra Filharmònica de la ciutat de Niça, sota la direcció de Maximiano Valdés.

Fins aquí el concert per a flauta i orquestra que Jacques Ibert va compondre l'any 1934. Sentíem Alain Marion, flauta travessera, i l'Orquestra Filharmònica de la ciutat de Niça, sota la direcció de Maximiano Valdés.

0: Catalunya Música.
1: Sentim Václav Remes, violí, i Sachiko Kayahara, piano, interpretant el duet per violí i piano de La Pàtria, de Vedri Hasmetana.

0: Hem sentit el duet per violí i piano de La Pàtria, de Vedrich Smetana, interpretat per Václav Remes, violí, i Sachiko Kayahara, piano.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.

A la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la Sinfonia Fantàstica, l'Opus 14 d'Hèctor Berlioz, una obra de l'any 1830 que porta un subtítol

0: S'acaba aquí la Simfonia Fantàstica, opus 14, episodi de la vida d'un artista, obra d'Héctor Berlioz, que hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de San Francisco, dirigida per Michael Tilson Thomas.
1: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
2: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
2: Anda, això es diu ràpid i nosaltres molt agraïdes, la
3: veritat. Encantades.
1: Catalunya Música aconsegueix la millor dada d'EGM des del juliol del 2022. Música i cultura és la millor fórmula. Catalunya Música és teva.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara us proposem música de cambra del compositor alemany Felix Mendelssohn. Hem escollit el quartet de corda en mi bemoll major, opus 44, número 3, que sentirem interpretat pel quartet Isaïa.